explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar a les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta.

0: Barnes ha participat en un esdeveniment organitzat pel CaixaForum Barcelona, on ha llegit un text inèdit fet expressament per a aquest festival.
1: Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
0: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao.
1: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elche 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atleti de Madrid 2.
0: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista, perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit amb una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

I Love You de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder.

0: i sempre li he sentit dir que li encantaria veure-la en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder? Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff i va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se sent els teclats i el piano i es posa a cantar és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada, acompanyada, estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
0: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts, millor dit, donem corda al dimecres felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin: trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
0: Molt bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, la hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
0: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest
0: dissabte. I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Pio. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García.
0: Hola,
4: els entrevistats. Avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de roda de premsa a Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
0: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
0: Alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Què veurem?
0: Ui. Noies, aneu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
0: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
0: Android. A veure,
6: Android.
0: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions, que és una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo. I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
0: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
0: entendre'ns.
6: És un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
0: Molt
6: la
0: bé.
6: La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament.
5: Nosaltres no.
6: L'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
0: Pause Point.
6: Sí.
0: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat. Pregunta quina?
0: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
0: Jo soc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs, quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
0: Tu aturas
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses com exercicis de respiració o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
0: M'encanta.
5: És a dir, molt xulo.
0: És a dir, alerta que tornes una altra vegada a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
0: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. La missió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
0: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo quería presentarme y saludarlo. Que ustedes sepan acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en que nos presentes.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar el club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
0: Quatre llunetes, per res, Leo Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça de Wagner, aquí al Turoparc. Portaven i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè. Portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vica el Barça i vica Catalunya!
0: Ah, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va...
0: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
0: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català i ja ho tindríem tot.
0: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí,
0: Marta.
5: Molt bé.
0: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, Lara, i amb bones dades, sobretot.
9: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de MAP Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
0: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sí, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Tot Serra? Bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
11: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
10: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys...
0: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mono!
0: Records,
5: quina gràcia!
0: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
0: Sí, tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
0: Amb l'olum, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
0: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
9: Batega Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
12: Me parece feo porque yo soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul ha tenido Paul McCartney, y a mí me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad o por preocupación. Oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado? Tal. Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible, o sea, tendría que ser denunciable y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
0: Amb pipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar està fent un Joan Dausà.
5: Ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
0: Podríem fer tertúlia.
5: Podríem quedar aquests, un cafè.
0: Que es tiren en platja als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Oi. Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
5: Tots dos van coincidir el rodatge, recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar, es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
0: Tot queda a casa, bé, tu, escolta. Sí. El que deixa un l'agafa l'altre, saps?
5: Vinga, este patí, vinga.
0: Exacte.
5: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant, tu. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això. No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en esta partida.
0: Com que ha dit?
5: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
0: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno y no está partido.
5: Pleno y no está partido.
0: Ah!
5: Allí. Fent picadeta d'ullet.
0: A quina cançó?
5: A corazón.
0: A corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
5: Se n'enriu ella mateixa, m'agrada molt el vídeo.
0: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest que va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
5: Tomba que gira.
0: Exacte, amb 9 minuts pràcticament arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del...

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Sempre.
0: Ella com ho ven?
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and The Supremes abans del següent llançament.

0: però us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres, i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú... Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està. Ja està, però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només,
3: si hi ha algú que truqui, van trucar, no.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: No, ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, dame el papel.
4: 93 201 7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
3: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé,
3: perquè
0: i perquè no hi hagués cap problema. Que va... l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
3: fa...
0: en fa 1983.
3: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... la...
3: no passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
3: Gràcies.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmela Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social, ha penjat una imatge on situa Veneçuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Catalunya, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudien prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va 6:06, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC, blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que duen portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac diàleg desaforat a ABC. També en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa i a la premsa de Madrid. El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino, m'han de fer fora a trets a la seva portada, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
0: I alerta perquè els articles d'opinió i els editorials, sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera de controlada i fora de si.
8: I l'Ara titula l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Efectivament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona,
0: el
10: Montsià.
0: El País de més petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les havies passat a tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Schenske a la Rua, doncs bé, llegim al web de BTV que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús dels jugadors sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Xensé les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert, cert.
0: Que aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9 que després d'un any i mig sense quiosc l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: M'agraden?
0: M'encanta.
10: Doncs vinga, va. Tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: Després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah, gràcies.
11: Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
0: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de, en aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'ha agradat molt.
0: Ens fotrem a plorar aquí a l'estudi.
13: Sentir-la. Sí, sí, viure-la, viure-la.
0: Caminar per la platja amb un pareo. Amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Bé, moltes que sentia la paraula pareo.
11: Que no es deu dir pareo.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
11: I la Marta que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
0: Què passa amb Joan Manuel Serrat?
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
0: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Ludegas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
0: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és el, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra.
16: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: Perquè ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
16: Clar.
15: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant la quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho sí, d'alguna manera, sí. I que si vaig deixant passar el temps es quedaran això, en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com, no sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes i algun dia em destaparé amb tot això.
0: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana amb una veu, Maiol Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte de on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
0: sí,
17: que
0: cert.
17: També se la sent així més jove.
0: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè evidentment allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
18: com ara El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino sí. Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir, va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
0: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
0: Bueno, és que deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa, que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
0: Sí, està bé que ho puntualitzis.
17: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covells, Adrià Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
0: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
0: Ja hi som.
17: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
0: Yo soy Florentino.
17: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
0: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
0: Val.
17: I ara n'hi ha una segona ininterrompuda des del 2009.
0: 6?
21: Carai.
0: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
21: Sí.
17: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Oh! Juro que no ho sabia.
17: Moment. 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa, van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
0: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et sembla.
21: Sí, que bé, que clavat.
0: És que sembla que estiguin perfecte. Fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
0: Veus, ja ho deia.
17: Per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
0: Molt ben rematat això, Maiol.
21: Molt interessant,
0: això. Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 932-07-474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de
2: després de vens a llevat.
22: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
4: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
3: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: Els matiners som un programa per emmarcar.
26: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
27: Ostres, tu!
26: Mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord-sur.
11: Marti, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
26: No, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony i escolta'm, endavant, tu!
22: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
27: Més trempats.
11: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners. Com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
27: Estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
27: Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu, si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa que et truca. Vols saludar-la tu?
27: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
27: Montse!
28: Home, bon dia.
27: Molt bon dia.
28: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
27: Oi, que
28: estic
27: bé.
28: Estic gimnàstica ja.
27: Veus? A molt bé, gent optimista a Terrassa.
28: Sí, i tant.
11: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
28: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé, i el cos ja m'ho demana, ja de sempre he sigut matinera, tant per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit ximpum patapum a les 5:10 del matí i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
28: A les 5:10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em crema l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un problema de cames i és la pauta, és la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar... Moure'm.
11: Molt bé, però això, Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
28: Pautats per mi, personalment, sí. Estan adaptats per mi. I pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara
28: aquí... Jo camino molt... Avui toca mercat a Terrassa. Els dimecres tenim mercat setmanal.
27: Correcte.
28: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, i Montse, també... digue'm.
28: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
28: I soc voluntària. Els envasos de l'Estrella d'Am, de la cervesa,
27: les ampolles o les llaunes,
28: les llaunes, exacte, les deixen aquests que van a les santes o matinquers que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa que encara en queden.
11: Molt bé.
28: Aquestes finestres i també per terra, Molt bé. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
27: Molt bé, mira.
28: Els escombraires.
11: Molt bé.
27: No sabia pas.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
28: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
11: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse. Sí.
28: Felicitats pel programa i a tot
11: l'equip. Gràcies. Adéu, adéu. I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
1: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes tu, Joan?
1: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
1: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
27: Ui, perfecte, bona... per començar el dia.
1: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això, dos quarts de 6 més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
11: Joan, què consumeix més la gent, cafè o té?
1: Cafè, bastant més cafè que té, que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb aquest títol, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
27: S'ha posat de moda el té, no?
1: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que em fa. Però doncs, segueixin bastant majoritari el cafè. Eh?
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure el cap a Girona sempre està bé.
1: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors, i tant.
1: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
1: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9320-7474, que ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap, i el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual també. Eloi, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu això de matinar, Eloi?
2: Bé, prou bé, a mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
2: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, sí?
2: Em vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no per això?
2: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig 20 minuts, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
27: És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora si se't descontrola.
2: Però em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
2: No, me'n vaig a dormir amb el nen també, cap al 9, quarts de 10, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
2: Sí, tots els capítols.
11: I què?
2: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
2: M'ha agradat molt i m'ha agradat sobretot la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
27: Totalment.
2: D'això, de l'amor avui en dia, com es percep i com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens tota la raó.
2: Que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
11: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
27: Adéu,
11: que vagi molt
27: demà.
11: Bé. I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
2: Sí, però menys, clarament. Va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on hi va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid. I en canvi, a la meitat nord i sobretot a les comarques de l'interior de Girona, la Catalunya Central i el Prepirineu, és on avui podem tornar tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava però ja més desgastats, i a la resta difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
11: Ai, no, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu,
11: No, és que clar, ara ja... Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
2: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
6: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
6: I ara aquest mes de maig que ens posa una mica més refrescats, està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps.
2: M'encanta. El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, no, i tant.
2: Sí, senyor. Cada dia,
11: pam, pam, pam. Gràcies,
2: cada dia, cada dia. Que caiguin 50 litres per metre quadrat.
6: Sí, a vegades passa el mes de maig.
2: 5 o 6 ja faríem.
11: I tant, sempre hi ha.
6: No, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
6: Una ruixada que no t'esperes,
11: saps? Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt.

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, ens, us grateu? Explicau-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevla.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta. O sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat, hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents, i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual al costat de les galetes. Saps?
2: Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha
1: clar,
2: una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allò a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribo.
3: ¿Por qué los ositos de oro sonríen así?
4: Sonríen.
3: Sonríen porque
1: es que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no el pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. Oh, i llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat
0: és
1: molt l'anunci.
0: És el que es diu un doblatge fals, eh?
1: Ah, exacte.
0: Aquí, no hem fet mai aquí.
2: Són tan anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: o que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Sí, com sigui, ens hem fixat una mica en aquest tema i a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria.
1: Però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on
1: tots
2: els
1: menys
2: nens?
1: Les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxes als fills.
1: Tal qual, o sigui, els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort,
0: això. O d'amagatotis, una mica.
1: Ah, clar, sí, exacte, almenys no,
2: plaer,
1: no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo, obres l'armari, tu quedes mirant, bueno, ara... Quina,
1: que, com merda, quina cosa merda. Per ocupar, dius, no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No.
1: No.
2: Vas a buscar la merda més grossa,
1: clar,
2: que tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot
2: I
1: està
2: tant,
1: permès. A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir,
2: ara.
1: La seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè,
2: home,
1: clar, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum.

aquesta lluita, quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada més tòxic que el paper de plata amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, mengen un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista,

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosí.
2: Bueno, sobre cosí, és una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podríem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones, però ella... Li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 per una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No.
4: Què foto ara? I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era
2: anar a comprar un tros de tela.
3: Sí. Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
1: Bueno, però ara ja ho sabràs. Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
2: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més a més.
1: Bueno, aquí també dic... posem cançons de fons.
2: Aquí explica tot el que li ha... O sigui, que faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els no els hi paren de passar coses. Però és que de veritat, o sigui, de tot em fa una història. O sigui, és que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus, o sigui, tot allò que porta posat, s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
5: Una vora del pantaló.
2: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma. Jo no tinc especial sensibilitat ni per el tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
1: No? La costura.
2: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la, i a part que et veus com a capaç, perquè penses, mira, ho està fent així com qui no vol la cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són a més una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
6: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta barra.

0: infància aquesta jaqueta? És de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula? Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
1: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
2: Has vist si en soc fan de la Maria, que ha tractat la cançó que sonava de fons i l'he posat de fons jo?
1: Molt bé,
2: això no és l'Instagram, és el Roger fent play.
1: Molt bé, mireu, es diu Cosí pels descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més a més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com diu ella, diu, sóc actriu i resulta que també em dedico a la costura.
3: A mi m'ha agradat el rotllo, d'aquesta noia, molt
1: bé. Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
2: N'aprens o és tot actoral?
1: No, n'aprens molt.

0: seguim aquí un any més. La nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit. I celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que hi sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bull una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer al motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular...
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Jo vaig comprar, el sortir més comprar en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
2: Hosti. Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
2: Allò, amb una persona que tenia una paradeta sí, en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona sí. Amb rodes, amb ella sí. Mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. Ah. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. Té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els frisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar? No,
2: mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic, era més petita del que em pensava.
1: Sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
2: Jo aquest sí que hi vaig anar,
1: la imaginava més gran.
2: A mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els frisos del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o una de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
2: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que a Corea no hi ha anat. No.
1: El número 2, els Museus Vaticans.
0: Sí,
1: aquest sí, aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí,
1: sí. La galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
2: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La Gioconda, la Venus de Milo sí. I la estàtua aquella de Samotràcia.
2: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta
1: poble.
2: Gent davant. Sí. La llibertat guia en un poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
2: Sí, m'agrada molt, la veritat.
1: Sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és l'Alada,
0: és
1: oi?
0: La Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon, i quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt, per tant, algú vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar el punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida

0: sentim els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que ve sent la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb
1: sí,
2: els Strombergs.
1: Sí, sí, sí. D'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una danya. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes Sopa de Cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
3: d'escenari. Per què? T'ho diré per què. Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu els Strombergs no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que deu ser
3: això. En canvi, Sopa, una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
2: A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a la
2: uni. Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb
1: ells. Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Festa Il·legal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: I tant.

0: 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que Emborratxa es van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc, que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran.
1: I tant.
0: Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombers en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí. Aquesta va ser potser la primera que se'ls hi va

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable. Totalment. Una de les grans veus de la música en català. Era preciós la veu que tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en veu descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo amb 12 anys estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: De l'entrecuix, aquestes coses. Sí.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no? Sí. I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el Patrés va anar repetint. Abans, però...

0: preocupant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat. Sí,
1: molt de barraques, molt de festa major.
2: Exacte, molt que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu.
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca, aquest grup, en general.
1: Sí.
0: 2007, ja una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat. Una altra cançó dedicada a una altra noia després de...

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms així una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa una mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també

0: quines ganes de Patum, també.
1: Queda
0: que
1: poc,
0: està
1: també.
0: Està a tocar, sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
1: A veure aquí, si aquest any puc anar, tio.
0: A veure.
1: És que fa anys, ja, que vaig una altra vegada, o sigui, ja hi he anat, però
0: sí.
1: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient, va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
0: A veure.
1: Final, vull dir, bueno,
2: no sé. Porteu-me, que jo no he anat mai.
0: Ostres.
2: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai, una vegada sí que m'agradaria, ja ho sé.
0: A la Patum implosiones, eh?
2: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
0: Hi ha gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
2: Però sí, ja ho sé.
0: Sortir de festa a la matinada.
2: Sí, ja ho sé, que m'agradaria.
0: És espectacular.
1: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa.

0: No sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Strombergs en tenen com mínim 5, dedicats a la cervesa.
1: Fa patir, una mica. A mi em fa patir, personalment, sí, sí, sí. Però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, així sí. Perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas.

0: és que...
1: He sentit la teva petxuga.
0: Lluny d'anar millor, la cosa va anar a pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu ull recuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses.
2: Són aquestes cançons dels Strombers.
0: Sort que després ja et dic, es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i que et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb l'home.

0: com es va ratllar aquesta cançó en castellà, eh?
1: Sí,
0: vam haver de dir prou. Prou? Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó, durant 5 anys seguits.
2: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda, i el Belda diu, cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular en truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta, toca el cel amb la mà, crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Però aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o les,
2: no, millor
0: de,
2: aquestes,
0: les de dones?
2: Millor,
0: ah,
2: aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agrada molt aquí en Sergi i a mi, que es diu Cumbia Batonera.
2: I tant.

0: en Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan dic... De fet, a vegades m'he esforçat per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi se la troba confús.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

0: per tu. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
1: Visca!
0: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
1: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
2: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
1: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
0: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que ens la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
3: Clar, a vegades jo també vaig tard, vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
4: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat que mos fotrem molts com a
5: gats. Qui és etimològic, aquest conte?
3: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida, com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
1: És la Gala Benet Cardona?
3: No hi ha gaires més Gales Benet.
1: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
3: Sí.
1: Val.
3: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
6: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
3: Doncs jo no la sabia.
1: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés, no sé exactament amb què...
3: Com es diu amb uns tacs de fusta?
1: Com es diu aquest comunicador que no
3: em va? Es diu el trinxeraire.
1: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gots al revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
3: sí.
1: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac. No hi heu fet mai,
3: això? No, és que jo no he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
1: I tu passes els dos gots i agafes els dos següents.
5: Segueix?
1: I cada cop més ràpid. No. Llavors que
5: cantem més, tu,
1: cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
5: Canta ràpid.
1: Com els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac, amb els esclops d'en Pau, ja està.
0: Però això és el nivell 2 només.
1: Gent, més cantants, més gots, més tot.
5: Ens ha agradat molt.
1: Au, que s'ha de fer aquí, perquè cobra final de mes.
3: Molt bé. Doncs, seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després, hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos amb castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
7: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i ja en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de la H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una Zara que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè... jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents i em vaig quedar com amb...
3: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes a les seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies mama per parir-me a tarragonina.
0: Ara.
3: Fa il·lusió. Bueno, això...
1: Home, si no vas regalar un Roger, no?
3: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que sobretot se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
8: Així sonaria Perdona, de Carolina Durante i Amaya, si l'haguessin fet en català.

0: jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la en català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses.
1: No és l'opo de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida? Vull dir.
1: Aquella zona la tens.
0: Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que
0: tu estàs. Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos, coneixes un perfil, ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí justament, mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà, és una noia que just és actriu, també és de, però a més cus, i tal com cus li passen com mil històries, i ella explica les històries que li passen mentre cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la, bueno, i això t'agradarà. Bueno,
0: i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, per això el Get Ready With Me.
0: Per això Get Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera, fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia segurament entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors, jo no el seguia, no el coneixia de res i fa aquesta mena de coses.
4: Quan és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: Ah, no.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte.
6: Però on és ara, què?
4: Ja l'havia vist. Terra humida.
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous perquè suposo que passaré per aquesta gala. M'han nominat a mi també, bueno, aviam, tampoc som tants en aquest país per nominar, però ja us explicaré aviam com ha anat i que és una gran oportunitat, sobretot, jo penso que és pel que més serveix, per conèixer nous creadors, podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
7: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Yes, you know. Sentim, eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres, i això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilli, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
8: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
8: Tinc la llengua al Catllà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta, eh?
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, aquest, així, bueno, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
0: Ah, sí.
1: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Lau de Barcelona cap a les 8 del vespre

Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Rasmatàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi.

i Restaic Jota, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de Depol. Gutiérrez, conegut artísticament per The Paul, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 2:15 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum.

0: Album presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Helio Gabel divendres a 8:45 del vespre.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món.
0: Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

Navarro amb el seu primer senzill oficial Estrelles. Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana

Goldoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa de

0: Empordà i en general més sol, però amb vent, a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, cap al sud del país, alguns núvols passatgers i atenció al Prepirineu, també l'interior de Girona, fins a la Garrotxa aproximadament. Aquí tindrem nova tanda de ruixats, per bé que avui seran molt més locals que no pas els d'ahir. La tarda agradable, però no partirà coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7 i 6 minuts del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: Doble sentiment, per una banda de ràbia i d'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que tenien Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en

0: d'Educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau, cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
2: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3, aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció Diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10:11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot, doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni, doncs, el seu punt de vista.
1: Esteu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb Educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
3: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
4: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
5: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
6: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
7: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
6: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
8: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
9: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
8: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres.

0: Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
1: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
2: It's a big commitment for us also to.
3: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
4: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que amb pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
5: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte a 7:15 de la tarda es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:15 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà de Canal Reus.
6: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Malonès amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vilanova i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció a Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca el Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria. Arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut però explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I evidentment després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home a Sant Mateu de Bages i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques tan importants com les relacions humanes.
17: Que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
19: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
18: Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
20: It's a big commitment for us. also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
20: I'm grateful.
21: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que amb pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80 d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
5: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
1: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, empedregades, destacables, mantades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint, a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De seguida abordarem el tràn.

0: circula a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
1: Bon dia. Doncs de moment hem dificultats entrant pel sud de Barcelona. L'autopista B23 es troba tallada per manifestació a l'altura de Sant Just d'Esvern, en els dos sentits de la marxa. Això, evidentment, complica la circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cornellà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista de Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista AP7 a la zona de la Roca del Vallès i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà o de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
0: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador, ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga

0: i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
1: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
0: Sentíem fa uns moments la veu d'Auster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
0: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
0: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
0: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre Comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària
3: sí,
0: no donen xifres.
3: Sí, sí.
0: Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents, que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions en aquest cas del col·lectiu docent no només tenen a veure en aquest cas amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment en aquest cas de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
0: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat evidentment per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat evidentment també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
0: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
0: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to.
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones, doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Dimecres 13 de maig d'aquest 2026. Benvinguts a la sintonia de la ràdio després de les tempestes o les pluges d'ahir al vespre. Avui ens llevem amb sol solet, tot i que diuen que aquesta tarda podríem tornar a tenir alguna tempesta, no tan important com les d'ahir, eh? I demà dijous, sí, una mica més de pluja, diuen, a veure si després... Però, bueno, de moment no ho van encertant, eh? Ahir van dir que hi teníem tempestes fortes. Bueno, no van ser, almenys aquí a l'Empordà no van ser tempestes fortes, van fer tempestes amb llamps i trons, però bé, va ploure bé, eh? Mira si va ploure bé, que només va marxar un momentet de res del llum, perquè no sé què passa, la llum a la que fa una tempesta una mica forta, una mica important, allò que dius amb llamps i trons, però de debò, la llum marxa de seguida, eh? Sí, perquè els fils, hi ha llocs de fils que són de plastilina. Saps allò de la plastilina, que agafaves la barra i anaves fent així amb les mans perquè allò s'allargués? Deuen ser això, no? Perquè no s'entén que quan plou una mica fort ja de seguida marxa llum. És el primer que falla, la llum. Per cobrar no fallen mai. Cobren sempre. És igual si estàs sense llum 4 hores, 5 hores, no te les descompten, eh? Allò que dius, mira, el rebut d'aquest mes, com que l'altre dia vam estar... hora i mitja sense llum, o va marxar 4 vegades, doncs m'han fet un descompte. No ho fan mai, això. Es veu que l'ordinador que tenen només suma, no, mai no resta. Això sí, per després quan diuen els beneficis que tenen, és allò impressionant, eh? Impressionant. I això que és un lloc de feina que abans donava molta més feina. No sé si us en recordeu anys enrere, quan hi havia Fecsa Hidroelèctrica de l'Empordà a Figueres, doncs almenys hi havia, no sé, 30-40 persones per cada companyia, vull dir que 60-70 persones a la comarca de l'Alt Empordà treballaven per aquestes companyies que tants diners guanyen, eh? Ara guanyen més i donen molt menys llocs de feina, eh? I segurament amb subcontractes, vull dir que ja ni són personal de la mateixa companyia, és una altra companyia que han fet una subcontracta. Això sí, presenten uns balanços, allò que diu, hem guanyat una pila de milions que no vegis. I després encara veus doncs, cables que no han retirat, cables antics, cables que no es milloren, allò diuen, fem una inversió, millorem tota aquesta línia. Sí, fan una perquè la gent calli i diu, sí, n'hem fet una, però poca cosa, eh? Inversió beneficis no té res a veure. I així passa. Després ve un llamp i un tron, un llamp i ja marxa la llum una estona. Però bé, són aquelles coses de tantes, que en aquest món no funcionen gaire bé, eh? Avui és la Mare de Déu de Fàtima, Sant Joan Silenciari, Sant Andreu Obert, Fiornet, Glicèria i Mus. Uns noms una mica estranys, eh? En aquest dimecres 13 de maig. Felicitats a tothom, eh? Mercats a Amer, Anglès, Banyoles, Baú, Cassà de la Selva, Llançà, Massalet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vila de Brareix. Refrany del dia. La pedra fora de la mà no sap on va. La pedra fora de la mà no sap on va. I la cita del dia, la ignorància és l'arrel de la falta de llibertat. Ho va dir Federico Mayor Zaragoza. La ignorància és l'arrel de la falta de llibertat. N'hi ha tanta d'ignorància, tanta d'hipocresia, tanta de falsetat. El sol ha sortit a les 6:32 del matí, ben aviat, eh? I sa mare a les 9:01. Ei, 9:01 de la tarda. Avui, 13 de maig, es celebra el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions, el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, Dia Internacional de l'Humus i Dia Nacional del Nen Hospitalitzat, dels nens que estan als hospitals, eh? Que no voldríem tenir ni un. Una ullada a Empordà.info per saber què es cou a la comarca, una motxilla amagada a l'Empordà, un enigma que es reactiva 30 anys després des de l'Equador. L'Escola d'Hostaleria de Figueres incorpora un cicle de grau mitjà d'olis, d'oliva i vins. Figueres aprova definitivament el projecte de reforma del casino menestral i preveu que l'obra comenci passat l'estiu. Bona notícia. No tan bona la que vam conèixer ahir, que moria Josep Company, el fundador de Finques Company, que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava, eh? Són aquests noms de botigues, d'establiments comercials de Figueres de tota la vida, eh? I ens van deixant molts. Molta gent que ha impulsat, molta gent que, gràcies al seu esforç i al seu treball, estem on estem, a la comarca de l'Alt Empordà. I a vegades fem una ullada enrere i voldríem tornar als 77, 80, 80, fins als 90, per dir-ho així. Però bé, són temps passats i cal mirar el futur, endavant. Coses canvien, però canvien a vegades no tan bé com voldríem. Bon dia, benvinguts. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, d'informació, d'entrevistes, de tertúlia. Això sí, comencem en aquest matí, 8:36, amb Svetlana. I avui vens, i tant, ja estem aquí, ja hem arribat.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Shakira, Ed Sheeran, Bill, aquí tens Hips, Don't Lie.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, avui és dimecres 13 de maig.
3: Ja estem preparats per oferir-vos una nova edició del nostre butlletí de notícies.
2: Figueres celebrarà la Fira per a la gent gran amb una nova guia de serveis municipals per a majors de 65 anys.
3: Mor Josep Company, fundador de Finques Company i figura clau en el desenvolupament turístic de Llançà i el nord de la Costa Brava.
2: Roses en renova la xarxa de clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb una inversió de gairebé 2,9 milions d'euros.
3: França reforça els controls fronterers a Cervera de la Merenda contra la immigració irregular i el tràfic de drogues.
2: Una mare de Figueres denuncia el patiment silenciós del bullying infantil després de dos atacs d'ansietat de la seva filla.
3: I una baralla entre aficionats marca el partit del play-off entre el Borrassà i el Vilamalla.
2: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Figueres acollirà els dies 30 i 31 de maig la 12a edició de la Fira per a la Gent Gran a la Rambla i a la plaça Catalunya. L'esdeveniment reunirà 36 entitats i associacions amb activitats culturals, esportives i musicals per promoure l'envelliment actiu i la participació comunitària. Entre les novetats d'enguany destaca una nova guia municipal de 48 pàgines dirigida a les persones majors de 65 anys amb informació pràctica sobre els serveis socials, cultura, salut, esports o mobilitat. La publicació es repartirà durant la fira i també estarà disponible als equipaments municipals i al web de l'Ajuntament. Els dies previs també s'han programat tallers, xerrades sobre recursos digitals, activitats de riureteràpia i visites culturals al Museu de l'Empordà.
2: Ha mort aquest dimarts Josep Company Molar, empresari estretament vinculat al creixement turístic i immobiliari de Llançà i del nord de l'Alt Empordà. Company, nascut a Celrà l'any 1934, va arribar a Llançà als anys 70 i va començar ajudant turistes francesos i belgues a trobar allotjament entre pescadors i veïns del municipi. Aquella activitat acabaria convertint-se en Finques Company, una de les immobiliàries de referència de les comarques gironines. Al llarg de la seva trajectòria també va ser jutge de pau de Llançà i va rebre reconeixements com la medalla al mèrit turístic de la Generalitat. La seva figura queda lligada a la transformació de la Costa Brava i a una manera de fer empresa basada en la proximitat, la confiança i l'arrelament al territori.
3: Roses està executant les obres de rehabilitació del clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb l'objectiu d'acabar amb les filtracions d'aigua salina que afectaven la xarxa. El projecte, amb un pressupost de prop de 2,9 milions d'euros, permetrà renovar més de 2,6 quilòmetres de conduccions i millorar el funcionament del sistema fins a l'estació depuradora. Les obres es desenvoluparan fins abans de Sant Joan i s'aturaran durant l'estiu per minimitzar l'impacte en plena temporada turística. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació de col·lectors, la substitució de pous de registre i la instal·lació de noves canonades. Segons l'Ajuntament, els treballs es fan amb maquinària especialitzada, que evita obrir grans rases a la via pública i redueix les molèsties als veïns. El consistori destaca també que la millora permetrà reutilitzar més aigua regenerada per al rec de zones verdes del municipi.
2: Les autoritats franceses han anunciat el reforç dels controls policials a Cervera de la Merenda amb l'obertura a les 24 hores del servei de policia de fronteres. La mesura arriba després de detectar un augment del tràfic de drogues i de la immigració irregular a la zona fronterera amb l'Alt Empordà. El prefecte dels Pirineus Orientals ha explicat que el dispositiu incorporarà més agents i controls permanents a punts com el Coll de Balitres, l'estació de tren o els accessos secundaris on també s'utilitzaran drons de vigilància. Segons les dades aportades per les autoritats franceses, durant aquest any ja s'han interceptat a prop de 4 tones de droga a la zona. França assegura que el reforç en respon a criteris de seguretat i control fronterer i desvincula la decisió del procés de regularització d'immigrants impulsat a Espanya.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El testimoni d'una família de Figueres ha tornat a posar el focus sobre les conseqüències emocionals del bullying escolar en infants. La mare d'una nena que actualment té 10 anys explica que el cas va començar quan la seva filla en tenia 6, amb canvis de conducta, tristesa constant i episodis d'ansietat, que van acabar portant-la dues vegades a urgències de l'Hospital de Figueres. Va ser aleshores quan la menor va explicar el que estava vivint a l'escola. La família denuncia el desgast emocional, la culpa i la dificultat de detectar a temps aquestes situacions que sovint es disfressen de coses de nens. La mare reclama més escolta, prevenció i implicació dels centres educatius davant unes situacions que poden afectar profundament l'autoestima i la salut mental dels infants.
2: El partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera catalana entre el Futbol Club Emborrassà i el Futbol Club Vilamalla va acabar amb incidents a les graderies després del xiulet final. El duel disputat a Borrassà i amb victòria del Vilamalla per 0-1 es va desenvolupar amb normalitat sobre el terreny de joc, però diversos aficionats dels dos equips es van veure implicats en una baralla un cop acabat el partit. L'acte arbitral sí que recull l'activació del protocol contra insults durant el minut 63 per càntics dirigits a un jugador visitant. El Vilamalla també denuncia insults racistes i l'entrada de bengales al camp. Per la seva banda, el Borrassà ha condemnat públicament els incidents i qualsevol manifestació de violència o racisme. El partit de tornada es jugarà aquest diumenge a Vilamalla.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Connectem amb la xarxa de comunicació local per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició de l'informatiu amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una bona traca de tempestes les que van descarregar ahir a molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà, pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar, també blancs als cims del Pirineu on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat, els núvols no s'acaben de desfer i de fet al llarg d'aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons, entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany, el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà, i amb bon ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Pujols.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
2: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Et prometo que tot el que fas...
1: Amb aquesta peça musical d'Ivan Herzog arribem al butlletí de les 9. Amb aquest Et prometo.
4: I deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa...

0: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Rioreteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant, no hi faltis.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.

0: i Figueres. Formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ha agafat a l'Alfons Romero, que el tinc aquí al meu costat, una mica a contrapeu. Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
4: Narcís Quintana, bon dia. Xavi Esteve, bon dia.
5: El tempus fugit, el temps passa.
4: Sí, perquè clar, estàveu aquí parlant, molt animats.
5: Sí. Jo li estava explicant que la senyora Paneque, la consellera, em provoca son quan l'escolto i em va molt bé.
4: Però això venia del tema de la vaga de mestres d'ahir, aquesta gran manifestació, aquesta gran mobilització.
5: Ara sí que ho podem dir en veu alta, que en parlava amb en Narcís, que el Partit Socialista es baralli amb els mestres, alguna cosa no funciona en aquest país, no? No funciona. Perquè hi ha una tradició republicana que l'esquerra està al costat de l'ensenyament i aquí, doncs, bueno, aquests han pactat amb el Coscubiela i un reduccionisme del sindicalisme minoritari i volen fer passar pel tubo el sindicalisme majoritari que està demanant coses elementals, no?
4: El que passa és que parlàvem d'aquests 400 euros ara amb en Narcís mentre pujàvem aquí a l'estudi de directe. Jo no crec que sigui la solució, amb més salari, no?
5: Home, el meu fill és professor i el que cobra té que pagar un pis de 700 euros. Per tant, 400 euros i més, no?
4: Antoni, et vol dir alguna cosa?
6: Jo crec que anem a lo mateix de Rodalies i l'altre. O sigui, hem estat 20 anys que les coses s'han arreglat molt poquet, perquè ara, clar, ara demanes 400 euros de cop i els mestres sembla que estan demanant l'oro i el moro, no? Però clar, si durant aquests 20 anys últims haguéssim baixat les ràtios, cosa que no s'ha fet, haguéssim fet escoles noves, que nosaltres aquí a Vilafant, per exemple, tenim institut, a Figueres hi ha escoles amb barracons, o sigui, s'ha anat tan lent que no s'ha fet una inversió, no s'ha adequat.
5: I el contingut,
6: el mateix que Rodalies, per exemple.
5: I el contingut. Els mestres han de servir per alguna cosa més, no? Per donar contingut a aquests joves i per fer ciutadans d'una societat més lliure, etc, no? Tenen una gran responsabilitat. I si els pares, la societat, els abandonem,
6: sí,
5: malament rai. I si el govern
6: però
5: els abandona, encara pitjor.
6: Són 20 anys de retard. Mira, no s'ha fet ni una sola vivenda de protecció oficial.
5: Ja.
6: No s'ha arreglat el tema de Rodalies. No s'ha arreglat el tema de la sanitat, dels professors. Portem 20 anys en què s'han anat fent les coses molt malament. I hem arribat a un punt que està patant tot.
4: La pregunta és per què hi ha hagut aquesta deixadesa durant aquests 20 anys.
7: Perquè hem estat per altres coses.
5: Exacte, perquè hem volgut fer una societat més lliure, etc, però aguantant els de la cabra de la legió, eh? És a dir, hi ha una part d'història que pesa massa en aquest país, eh? I quan no hi ha diners per tot. I aleshores hem de prioritzar o l'escola o la cabra de la legió. Triem, eh? En aquest sentit, quan
4: Més escola i menys cabra sense renunciar a res.
5: No. Si hi ha d'haver una prioritària és més escola.
4: Evidentment.
5: L'altre és relatiu. Si el Cristo del buen no sé què, que el Merit...

0: i el treuen allà, si s'ho paguen ells, aquells regionaris,
1: cap problema.
0: Fantàstic, eh? Com si volen dormir amb un elefant. Ara, que tu paguis de l'erari públic això i després dius, home, esclar, és que ara no hi ha diners. Bueno, esclar, no hi ha diners, és veritat, i els diners són limitats, però hi han d'haver prioritats. Hi ha coses que són més importants que unes altres. I és clar, aquí no volem... jo sempre m'heu dit, per què no preguntem què cobra el cap de la policia local de Figueres? Quedareu acollonits, eh? Quedareu acollonits.
2: Però, clar,
1: tu parlaves de les prioritats, doncs potser hi ha la prioritat de la seguretat i evidentment tant, doncs, la policia ha de estar ben pagada si la prioritat teva és la seguretat.
0: Hi ha vegades accés, el que cobra, hi ha moments que és indignat.
2: Bueno, però si anem aquí, anirem als parlamentaris. El problema de fons és que en els últims anys no s'han fet les coses ben fet. Perquè s'han pujat un 0,5%, s'ha posat un 2%, mentre que la vida pujava un 5 o un 7%. Clar. No s'ha fet vivenda social perquè, clar, va arribar al punt que no convenia. No convenia fer vivenda social perquè els empresaris fotien molts pisos que es venien molt cars i guanyaven molts diners. Vale? I sempre dic el mateix. Mentre la democràcia estigui sostinguda d'uns partits polítics que s'alimenten dels diners negres de moltes coses empresarials, no anirem bé
3: fins que fem el que ha de fer un govern, que és administrar. I aquí no s'administra, aquí estem carregats d'ideologia. Jo diré ara una barbaritat de les meves, però aquí faria falta un 155 europeu de la Comissió Europea durant 8 anys que posés ordre econòmic en aquest país i acabés amb la meitat o tots els xanxullos
1: que tenim. En aquest país i en altres també, suposo, no?
3: Perquè, sí, bueno, però jo visc en el meu.
1: Sí.
3: I aquest descontrol que hem tingut aquí amb els calés i, si no m'equivoco, només amb subvencions 5.000 milions d'euros l'any.
0: Clar,
3: 5.000 en subvencions a un, a l'altre i a l'altre i el d'aquí i el del costat, subvencions que alguns sí que seran útils, però altres són ben bé per alimentar tot el personal.
1: Xavi està molt callat, està jo estava mirant els titulars, què en pensen les famílies de la vaga.
4: Jo dic una frase i dic, seguim votant. Sí.
1: Però llavors què hem de fer?
4: Què vols dir?
0: És que, home, si no votem hem de fer un cop d'estat.
1: Sí.
4: O sigui,
1: deixar de votar tampoc és la solució.
4: Veiem, aquí no es vol la dictadura, no?
1: No.
4: S'ha votat per la democràcia, no? Seguiu votant.
2: No, una llei de partit.
1: Però llavors la solució quina és?
4: Mentre que hi hagi votants ja està bé.
2: No els interessa als polítics fer una llei de partits clara i neta. Hem de començar per arreglar les coses.
1: M'estàs dient que no votes?
4: Jo dic que voteu, que seguiu votant.
2: Votar és el que hem de fer en democràcia.
1: Però clar, si no votem...
2: No és la solució. No és la solució perquè mentre hi hagi un sol partit que es votin ells mateixos, ja guanyen, encara que els altres ciutadans no anem a votar.
4: O sigui, esteu dient que esteu a favor de moltes coses de Xina. Jo, Xina això, Xina
1: no
4: sé què.
1: Jo no ho he dit.
4: Xina té un sistema de fer el país...
2: Ningú ha dit aquí això, eh?
4: Val? Ara va molt bé, abans no anava tan bé. I jo dic, seguiu votant. Jo vaig dir aquí una vegada que cada vegada la gent votarà menys.
1: A Xina no voten.
4: Però la gent votarà menys.
1: Però per això cada cop hi ha més gent que vol una dictadura.
4: No, però veiem.
3: O votarà diferent. Hi ha gent que vol ordre.
4: La gent votarà menys.
3: Això és un desordre.
4: Narcís, la gent vota menys. La gent no es presenta a les votacions i cada vegada hi ha menys coses. Ara hi ha vaga de professors, d'aquí un temps hi haurà vagues
1: metges també, que estan en marxa.
4: I jo dic una cosa, que no surti l'hostaleria i turisme a fer vaga.
3: Aquests estan atrapats per al...
4: Que no surti la gent dels supermercats fent vaga.
2: No,
4: perquè aquí recordem, ja va haver una pandèmia, no va haver-hi subministres, perquè no va haver-hi, i va haver-hi un problema. Que no surti la gent, aquesta gent a sortir de vaga, perquè llavors el problema no serà el dia a dia, serà el cap de setmana.
1: La qüestió
4: jo
1: és
4: dic,
1: que seguiu
4: votant,
1: que diu Antoni, que els treballadors privats...
2: Les empreses que tu dius són empreses privades.
3: Estan enganxats.
2: Sí. Segona, que quan un treballador surt de vaga, suposo que els profes també li descompten el sou.
1: Sí.
2: Però no és el mateix que et descomptin un dia que tu fas vaga com a professor d'un sou, segons ells, mal pagats. Jo m'hi vull ficar amb això. De 2.200 euros com a professor, com un pobre que està atenent una terrassa 10 hores al dia, fent de cambrer o fent de cuiner, passant calor com un boig, i cobrant 1.200 euros al mes. És molt diferent, eh?
3: Molt diferent.
0: Clar,
3: molt diferent.
0: Sí, clar.
1: Perquè però vols dir que, tenen, que els treballadors públics tenen més facilitats per poder fer vaga?
2: Facilitats i poder. Perquè aturem Rodalies, aturem els col·legis o aturem la sanitat i la gent que hi ha al darrere es queixa. Tu atures el bar d'en Manolo i la gent se l'anirà al bar d'en Pepito.
3: I els treballadors del bar d'en Manolo rebaran, perquè en Manolo els dirà, bueno, què passa aquí?
1: O els despatxarà.
4: Jo sempre he pensat, aquestes vagues de professors... haver de fer-se els dia a dia, que els facin el cap de setmana.
1: Bueno, de fet, ahir...
4: Ahir es va comentar.
1: Ahir ho vam comentar i Josep Maria Bernils comentava, no sé, sembla que era en Josep Maria Bernils, que deia perquè no les feien un 3 de juliol. O un 3... 10 de juliol.
4: O que ho faci, que ho faci,
0: quina llombrera.
4: No? Que...
1: No, però que és veritat. Evidentment,
3: si la vaga,
1: és el mateix que està dient ell.
3: És una mesura de pressió. Ara, fas això, ja no pressiona.
4: Imagineu.
3: Per això un treballador
1: i per
3: ordinari...
1: I per això no la fan el dissabte.
3: No fa vaga perquè no pot, perquè està presoner. No pot.
4: Ara imagineu que l'hostaleria faci vaga el cap de setmana. Tota sencera, sortint al carrer, tots els que treballen.
3: Una altra impossibilitat.
4: No es pot fer, perquè ara si tens, per exemple, tens que anar de viatge a algun lloc i t'has al cap de setmana, vas a un hotel...
1: Igual que els controladors aèris, per
4: exemple,
1: no?
4: I et diguin, no senyors, fem vaga. Com que fem vaga? Jo pagant? No, fem vaga i ja està. No, això no es pot fer. I en canvi, si ho fan tota classe de professors, metges i tot això, ho fan el dia de cada dia, quan la gent van de cul tot el dia. Jo són coses que no entendré mai.
1: Bueno, perquè fas la mesura de pressió. Si tu molestes a la societat, és més fàcil que el govern posi...
4: Ja, però, per exemple, un pare que tingui que portar el seu fill al col·legi està tancat. Què fas una setmana?
1: No, hi ha serveis mínims,
4: Que això és una altra cosa que no entenc. O sigui, tothom està al carrer manifestant-se i tens un professor o dos professors pringats fent els serveis mínims.
1: S'ha hagut de fer sorteig, perquè es veu que no...
4: Jo no ho trobo bé.
1: Però és que els serveis públics, si hi ha vaga de metges, igual, estan obligats a atendre.
0: Tu ets pare d'uns fills que van a l'escola, has sentit, no? Tens un o dos?
1: Un,
0: jo també en tinc un, no?
1: Pel teu ja no va a l'escola.
0: No, al revés, ara és professor. Però aquesta escola té que donar resultats, no? Jo, que he fet de professor també, li dono un alt valor. A mi que hi hagin 72 policies locals o 69, més indiferent, perquè els objectius no m'arriben a... Però que hi hagi un professor que tingui, i això ho he viscut, que tingui 30, 40 alumnes en l'aula, això va en contra del treball de... Tu saps que és tenir 30 fieres allà baix que estan fotent una guerra i que has de tenir un domini d'aquella classe per
1: ensenyar-los... I que tu el que vols és ensenyar-los...
0: Per ensenyar-los anglès. Què passa? Que quan sortim a fora, PISA ens diu, no, aquests alumnes fatal de matemàtiques, no? O fatal de comunicació. Jo maldo perquè el teu fill tingui un bon ensenyament, perquè el dia de demà, si aprèn anglès i l'aprèn bé, doncs tindran coneixement, no? Per tant, és que l'ensenyament és importantíssim, imprescindible.
4: Així m'està dient, jo he tingut un fill, com tu dius, jo el tinc, he tingut aquí a l'escola Sullivan, ja he tingut aquí a l'institut, i a mi m'ha vingut el meu fill, m'ha dit que el profe no serveix per res.
0: També passa.
4: I el que ensenya aquest profe no serveix per res. En canvi,
1: Xavi, n'he tingut a la universitat de profes que no servien per res.
4: A mi, després una altra cosa, dic, aquest profe val la pena.
3: I de molt bons, també.
4: Val la pena.
1: Com en tots els col·lectius, també hi ha periodistes que val la pena i periodistes que no.
4: Vale.
1: El que passa és que, esclar, la feina del periodista no és tan important o no té... tanta... O sigui, la feina d'un mestre és construir els coneixements dels ciutadans del futur. La feina del periodista potser...
4: La feina del periodista és valorar la informació que tens i reciclar-la per donar-la millor. És la feina del periodista.
0: El que passa que els mestres haurien de tenir un reciclatge permanent i adquirir coneixements.
1: Però no ajudem a la societat, els periodistes.
0: I no va així.
4: Mercè, jo trobo que sí. Periodista filtra la informació i vol la informació segons el criteri del periodista.
1: Teòricament.
5: Està molt bé. Segons el criteri de l'empresa.
4: Sí. Bueno...
1: Però no t'oblidis que vivim en un món capitalista, has de dir el que diu la línia del mitjà.
2: Anem al principi de la conversa. Jo tinc un diari d'edició catalana o edició nacional, vale? I a mi m'arriba una subvenció cada any de la Generalitat, i m'arriba una subvenció de X milions d'euros, que amb això puc tenir el meu diari, m'entens? Mm-hmm. O no? Puc que el diari tiri endavant. Però clar, jo ja sé que si vaig en contra del que em dona de menjar, la cosa no m'anirà bé. Poder la subvenció me la baixaran.
5: És que actualment no existiria cap diari de paper, perquè no es ven, si es venen hasta la Vanguardia, se'n venen quatre exemplars.
0: És això,
2: Però franquisme i catalanisme, això, no me parlis de franquisme, parla'm d'empresaris ja.
0: No, és un món empresarial ja. No, el franquisme va ser això, i era difícil tenir llibertat de premsa. I
2: què és el catalanisme?
0: A sobre intervenien
2: el fons,
0: en el pagament.
2: Alfons, que tens el cap només al franquisme, t'has quedat anys enrere. I el catalanisme, les subvencions dels partits polítics catalans a la Generalitat, no sé què, els diaris catalans, això no compta? I te'n vas a Andalusia i el mateix.
5: La Vanguardia, el periòdico, a l'ara 4 milions i mig d'euros en un any. I encara tenen pèrdua.
4: El meu fill va vindre l'altre dia, venia de l'Insti de Girona, i em van dir, hòstia, papa, avui hem tingut una cosa que no havia fet mai. Resulta que hi ha un professor de substitució perquè la seva tutora està embarassada, està de baixa, i té un professor de substitució. I aquest professor de substitució ve de València. D'acord?
1: Això és un altre tema,
4: Això és un altre tema. Llavors me diu, mireu, jo estic... Així és el professor, de substitució, ho va dir. Jo estic molt desanimat, vull plegar de ser profe, i jo a mi voldria que aquesta classe, vosaltres, m'animéssiu a mi a fer millor la meva feina. Això ho va proposar, el meu fill li va explotar el cap. Dic, a mi que un profe em digui això, és que la cosa no està bé. Uh-huh. Llavors, els mateixos alumnes tenien que idear un sistema de màrqueting, perquè el meu fill fa màrqueting, per il·lusionar aquell professor a seguir assagint el que estava fent. Clar, jo, el meu fill em va vindre a dir, jo vaig tindre que fer això. Dic, i tu com ho vas enfocar? Dic, jo positiu, papa, positiu, bueno, què vols que faci?
2: Pues
4: si jo
2: foto
4: de negatiu, m'aplega.
1: Clar,
4: llavors, imagineu el punt que arriba un profe en un institut i et diu això. Uh-huh. Ve de València, que volia plegar, segons va dir, per posar una empresa per poder-se guanyar la vida, no de professor. Mm-hmm. Que durant no sé quants anys estàs de ser cinta, profe.
0: Clar, ja a casa estan pensant el mateix.
4: I venen això aquí,
0: fora,
4: i t'ho fan això. Dius, hòstia, papa, dic, no ho sé. I van tindre que fer, vamos, entre tots, un pla de màrqueting per aquest profe.
2: Però no ho trobo malament,
1: és un exercici.
2: Poder és una tàctica per incentivar.
4: Però perquè te digui un profe això...
2: Bueno, o sigui, però escolta'm, pitjor és arribar a classe, dir bon dia i no saber què fer aquell dia. Mm. O anar a buscar el llibre i seguir només el llibre.
0: Substituir.
4: Això va dir.
1: Jo t'ho puc confirmar, l'escola dels meus fills, sobretot el curs passat, hi havia mestres de València, jo t'he dit també un dels Pirineus, vull dir que no té cap sentit que profes d'aquí hagin d'anar cap allà i profes d'allà hagin de venir cap aquí, no sé que vulguin, jo no d'això, però no té cap sentit que una noia de Figueres o de Vilafant que s'ha tret magisteri hagi d'anar a treballar a València o a Tarragona quan una de Tarragona haurà de venir aquí, és que no té cap sentit.
2: D'aquí de Figueres anar a fer classes a Palafrugell cada dia.
1: Clar.
2: I poder tens una allà a prop de Palafrugell i el fas anar a Olot cada dia. Ui, que tela,
0: El meu
1: que això és una cosa que s'hauria de mirar.
2: És que no tinguis la plaça.
0: Dia, Torroella de Montgrí, i em deia, bueno, esclar, hem de combinar els cotxes, perquè els cotxes van en gasolina.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara
1: sí.
0: Que la gasolina, a més, ha pujat, i com que tens un salari molt limitat, tot compta, no?
2: Mira, i això fa molt de temps que ho parlem, ja sense parlar de sous, les ràtios de l'escola. Mm. Tu en una classe no pots tenir 30 alumnes.
0: No pot
2: tenir. És que si vols atendre bé els teus alumnes, has de tenir un màxim de 15-17 alumnes. Cuidado, i 17 alumnes ja són molts. Però bueno, com que estem a 30, anem a suposar que a les classes tinguéssim 17 o 15 i la cosa aniria molt millor.
1: I d'aquests 17 segurament en tens 2 amb dislexia, 3 amb TEA, els altres amb autisme, un potser té una discapacitat de ceguesa,
2: i dos que acaben d'arribar.
5: La varietat cultural és immensa actualment, perquè no és com quan nosaltres anàvem a l'escola, perquè ara venen gent de tots els països, no saben l'idioma, no es pot, s'ha de trobar una manera que es pugui compaginar això d'alguna manera que avanci tothom, perquè si hi ha molta gent que no entén l'idioma, retrasarà tots els que sí l'entenen d'alguna manera, i s'ha de buscar la manera, jo no sé quin és, però...
1: El que passa és que la nostra realitat social, o sigui, jo el que vull és que no vull que els meus fills vagin a una escola bombolla, que n'hi ha algunes, jo vull que els meus fills sigui la realitat. Si la realitat ha, és que al carrer tenim persones nouvingudes que no tenen la nostra llengua, doncs hi ha d'haver-hi també a l'aula.
5: Clar.
1: I persones doncs, que tenen una dificultat, o persones que els hi costa més, o persones que els hi costa menys, o persones que se'ls hi dona molt bé. Però al cap i a la fi, l'escola ha d'ensenyar-te a conviure amb tot això.
5: Però això no sol passar amb les escoles d'èlit, amb les escoles de privades.
1: Escoles bombolla.
5: No en trobaràs.
1: N'hi ha de públiques, també, d'escoles bombolla.
4: Jo penso que des de que s'ha ficat la política per l'educació no va bé això, la cosa... O sigui, no
1: que vols dir que creus que haurien de decidir els tècnics? Hauria de ser més una tecnocràcia?
4: Jo penso que o sigui, el que és l'educació hauria de tenir persones qualificades d'educació i que decideixin durant no 2, 3, 4, durant 20 anys, 30 anys, 40 anys l'educació que vosaltres vulguem amb les eines que hi ha ara i extrapolar-la en el temps. Vull dir, jo penso que això políticament s'ha demostrat que no funciona. Cada vegada la nostra educació va menys. El sistema, com vosaltres dieu, i és veritat, tu surts al carrer i trobes moltíssimes maneres de gent nova. Això s'ha d'anar modificant. Has de buscar un sistema...
1: Més si afegeixes la tecnologia.
4: Exacte, que això és una cosa afegida. Que ja hem parlat aquí moltes vegades. Jo penso que han de ser els tècnics que s'han d'agafar, ficar de cap i dir, escolteu-me, això no anem bé, s'ha d'anar d'aquesta manera i d'aquesta manera. I després una altra cosa, tot això de que surtin al carrer els professors i que protestin per un sistema, ostres, jo, a mi em sembla molt bé que protestin, jo no dic que no, però a vegades jo em dono la feta de que s'ha de pensar amb altra gent. M'explico, un professor que tingui uns problemes, com diu l'Alfons, a pagar un lloguer, s'hauria de mirar per què té un problema per pagar un lloguer.
5: No ve del mestre, això.
1: No.
4: Exacte, no, dir, clar, no. Això és una cosa afegida. I després una altra cosa, també s'ha de pensar que si hi ha molts professors als carrers, hi ha molts nanos. Que un professor també ha de mirar pel nano. Jo no dic que un professor no protesti, no ho dic pas això, perquè si anem a començar a protestar,
1: clar,
4: estaríem
1: tothom. A mi m'agradaria, i tornant al tema de les famílies, que aquesta vaga, doncs, si realment doncs, de tots volem millorar el sistema educatiu i estem d'acord amb el que reivindiquen, que haguéssim pogut anar a les famílies a reivindicar també i els nanos. Perquè els nanos també està bé que ho entenguin, no? Perquè no, aquell dia no han anat a classe, no?
0: Les famílies i la societat hauríem d'intervenir també en aquest procés, no? Perquè en Xavi ho ha dit també si és de passada, però és veritat també el contingut, és a dir, quan el teu fill diu aquest professor no sé què, ho sabem, i alguns sabem, inclús companys nostres, que no fan bé les coses. Per quina raó? No ho sé. Jo vaig tenir una experiència amb un nano que avui és un número 1 d'informàtica, està en una empresa d'informàtica fent, és una virgueria, i a la primària va fallar en matemàtiques. Aquest nano, que era pulcre, tenia un avantatge per nosaltres, que apuntava que tot el que deia el professor, i per tant els seus apunts era com una ecografia de la classe de matemàtiques, i aleshores ha un moment que dius, com és que aquest, en el tema de les equacions, que aquest nano, que aparentment és intel·ligent, tenia problemes de comunicació, tímid, etc., però eren figues d'un altre paner. Aquest nano no feia bé les matemàtiques i avui és un qualificat persona perquè el professor li ensenyava malament les equacions de primer i de segon grau. Les tenia allà apuntades, no? I allà veies l'error d'aquella classe d'un professor que, a més, era especialista en llengua catalana, no en matemàtica. No? Per tant, aquell nano va tenir un mal aprenentatge i va, va fracassar.
1: Això és una altra cosa, que els mestres...
0: I tu ho veus allà, ho veus claríssimament i dius, que la mare preocupada, no, escolta, el seu fill és superintel·ligent i la veritat és que aquí... ens ha donat l'error, el que està fallant aquí és el mestre.
5: Però és que aquí hi ha dues coses diferents, el sapiguer i el sapiguer exposar. I amb un, i amb un mestre és molt important, perquè quan jo anava a la universitat vaig tenir mestres, alguns molt famosos i molt de lògica, però clar, aquell senyor no explicava les coses per als alumnes, se'ls explicava per ell, i començava la pissar, aquí, pam, pam, pam,
1: això
5: t'ho
1: trobes a la universitat,
5: sí, a la universitat, clar. Pim, pim, pim, i esclar, i l'home aquell ho veia claríssim, però ningú tots ho veien fosc.
1: Mira,
5: no,
1: jo et puc dir,
5: no s'explicava, noms i cognoms,
1: i segur que l'Alfons el coneix, en Joan B. Culla, jo l'he tingut de professor. Jo, sincerament, a mi que em tractin amb 19 anys, que em tractin com si fos tonta,
0: puc opinar com a historiador d'en Joan B. Culla.
1: Exacte, potser ell és molt bon historiador, però potser a l'hora de comunicar,
0: no és bon professor,
1: i de fer-te arribar el missatge i de fer-te aprendre, sí, i d'engrescar-te, perquè no és fàcil, doncs no és
2: sí,
1: bon
2: però,
1: fer.
2: Jo veig que les coses, per arreglar-se, s'han d'anar arreglant. El que passa que no podem posar, o sigui, això no és una carrera d'ara de velocitat i després no fem res. Amb tot, en aquesta societat, amb tot, torno a dir, amb tot, és anar millorant. A vegades critiquem, mira, per on? L'ACA. Hòstia, a vegades aquí la tertúlia surt el tema de l'ACA i la critiquem. Bueno, si l'ACA fos fent la feina, és allò que dic dels ponts que s'inunden. L'altre dia ahir va ploure una mica i ja una altra vegada la carretera de les Forques tallada. Si aquí a la comarca tenim 10 punts negres, 10, màxim, 10 punts negres, si cada 2 o 3 anys féssim un pont, d'aquí 30 anys no hi hauria cap punt negre a la comarca. Però... doncs això és el mateix. Si anem, no deixem d'arreglar l'ensenyament, rodalies, la sanitat, el no sé què,
1: però
2: d'aquí 50 anys ho tindrem tot.
1: Primer?
5: No, però és que tot ve perquè no hi ha una planificació a llarg temps. Com tothom ve aquí a governar i està en el sofà, a l'assiento, el que més, com més temps millor, van a lo ràpid i el que es pugui, i l'altre complicat ja ho deixarem per una altra manera. Sí. I això en els ajuntaments, els que hem estat a l'ajuntament, ho hem vist amb totes les coses. Ah, mira, arreglarem aquí. I jo deia a vegades, dic, home, però tenim la claveguera general que està a punt de petar. Diu, sí, però això és una cosa que ni no es veu, i farem aquí un arreglo al camp de futbol, per exemple, que això lluirà. Pues no, has de fer primer el que... I a tots els nivells.
4: Jo, ara estava pensant, als Estats Units es fan hi ha moltes persones que es fan la seva educació a casa.
1: Bueno, de fet, aquí també, hi ha el homeschooling.
4: Pues quan es comenci a veure aquesta tendència...
1: Bueno, tu has de demanar al departament i has de presentar les documentacions, etcètera, etcètera, tampoc no és
4: pas... Que no comenci a veure més gent que ho faci i menys gent que vagi els nens al col·le.
1: El que passa, que aquí, amb el sistema que tenim i la feina, tu podries...
4: No, jo amb la meva feina,
1: clar,
4: no, però si, per exemple, estàvem parlant d'un professor, que tingui un fill... li diu, escolta, jo vaig a treballar, però tu te quedes a casa, no vas al col·le.
0: Això, el contingut del professorat és molt, molt discutible. Jo no vaig passar unes oposicions a professor d'institut, perquè a la tercera prova ens varen posar un mapa mut de les fronteres en què després de la guerra del 14 derivaven a partir-se l'antic imperi austro-húngre i la creació de Iugoslàvia. i allà hi havia unes línies que tu havies d'endevinar, aquí hi ha Sèrbia, aquí hi ha Croàcia. No en sabíem res del Congrés de Berlín, ningú ens envia a la universitat, ningú ens havia explicat el Congrés de Berlín, i allò era relativament important, fins que va arribar l'ensorrament de l'antiga Iugoslàvia i vàrem descobrir que hi havia Sèrbia, que hi havia Montenegro, que hi havia Croàcia, que hi havia Bòsnia-Herzegovina. D'això no en sabíem res, i en canvi la realitat, t'obries el diari cada dia i anaves veient tot aquest problema ètnic, tot aquest problema religiós, i encara, diguem, els textos parlaven d'en Tito com el no sé què, i de l'autogestió, com el socialisme autogestionari era un model, no sé si realment va ser. Vull dir, i tu havies de, amb aquest mapa mut, tu havies de ser professor d'institut. Bueno, quan devia arribar la crisi de l'antiga Iugoslàvia, el 99,9% dels professors d'història no sabien què explicar en aquest sentit. Per tant, vol dir que els continguts pels quals accedeixes a ser professor...
1: És que, esclar, van canviant els continguts, i t'has d'adaptar a la realitat de l'actualitat.
5: També és una sort i una loteria els exàmens, i què et tocarà, perquè depèn de quina pregunta, per exemple, la selectivitat, per dir qualsevol cosa. Si a tu t'ha tocat una cosa que te va bé, o que te l'has llegit bé i estudiat i t'han explicat i t'agrada, que també és important, doncs te'n sortiràs fantàstic, i potser la selectivitat te sortirà un nou.
1: Però
5: si és una cosa que no t'ho han explicat, perquè no tothom t'explica què és el que dius tu, perquè estudiant jo m'he trobat també que deien en la professora estudiarem això i allò, això no ho toquem perquè això és una cosa que no entra, i posar-ho a l'examen. Ens has dit que això no ho estudiem i ho hem posat a l'examen.
0: Si tu vas a ser un bon professor útil, quan has acabat la classe, a casa teu has de treballar molt bé els continguts que donaràs, i per tant hi haurien d'haver moltes més hores a casa, a la biblioteca, a la investigació, perquè tu puguis donar uns continguts de nivell.
2: Tampoc estic d'acord amb tu amb això, perquè això és el mestre dels anys 60, 70 i 80 que corregien 40 exàmens a casa després d'estar tot el dia a classe. Però home, No.
1: Vol dir preparar-se bé les classes.
2: Que ho facin a classe, que ho facin amb un horari que lectiu, un horari de pagament. Jo, igual que no vull que el Paleta estigui treballant 8 hores i després tingui que anar a treballar un parell d'hores més per l'empresa en un altre lloc, perquè no, la gent ha de tenir un horari, després ha de tenir, si el mestre vol llegir, ell personalment, fora del seu horari de donar classes, de col·legi, del que li paguen, si ell vol anar a la biblioteca, enriquir-se personalment, això tothom és lliure.
1: Dintre de l'horari laboral dels mestres ja està contemplat unes hores de preparació.
0: El mestre té que explicar uns continguts, perquè hi ha un quadre general que no es compleix tampoc. Per exemple,
2: però ja té unes hores lliures a classe,
0: no s'hi arriba normalment a les classes,
2: Té hores de tutoria, té hores... professors d'avui en dia...
0: Bon professor...
2: No, tu et confons amb els professors d'abans, que entraven a les 9 a l'escola,
0: i
2: fins a les 6 de la tarda anaven d'una classe a l'altra donant classe.
0: I avui en dia no és així. Cognoms, No.
1: Home, jo per l'escola dels meus fills sé que tenen hores que es dediquen a preparar les classes, i més en una escola que no fem servir llibres, que tot ho han de preparar els professors, i a més a més intenten també que tots els aprenentatges siguin aprenentatges reals i el dia. Per exemple, han treballat tot el tema del que ha passat amb les mobilitzacions dels pagesos, per exemple, no? Això, clar, com ho has de preparar? Doncs estan a l'actualitat, no?
4: Això és el que deia jo al principi, que hi ha professors i professors. Hi ha professors que té la temàtica,
1: però clar, també hi ha una línia d'escola.
4: No, clar, i després hi ha professors que són de vocació i que es dediquen a ensenyar.
2: Sí, però hi ha vida més enllà d'estar a classe tot el dia.
1: Sí.
2: També ha d'anar a d'esbarjo, s'ha d'esbargir, ha d'anar al cine, ha d'anar al súper a comprar, no pot estar tot el dia...
1: Bueno, és que necessita viure per poder fer bones classes, el cap i la fi, no?
4: I d'aquí en surten els bons professors.
1: Exacte. Fem una pausa.
0: Però qui els controla, aquests bons professors?
1: El departament...
0: Qui els sa,
1: Fem una pausa per la publicitat. publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
0: Qui lo sap?
6: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
13: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
14: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
13: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
14: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
9: Si vols fer la compra bé,
10: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Som-hi, ens hi tornem a posar aquí. El debat dels mestres us ha encès molt fort. Jo ara estava parlant de coses de l'escola del meu fill. Del desastre de que s'han de preocupar de les seves coses, perquè, ostres, aquest matí allò que estàs esmorzant, no?, que és hora de vestir, ai, haig de fer els deures. I dius, en sèrio? Ahir vas tenir tot el dia que va haver-hi vaga i no te n'has recordat? Jo...
1: Això sols és normal.
0: Però a mi això no em passava, vull dir, no ho sé, potser tenia com més respecte, no ho sé.
2: I estudiar l'últim dia, no? Això no ho feies,
0: no,
2: tampoc.
0: No ho feia. No,
3: és igual que el teu fill, segur.
0: Jo?
3: Sí?
0: No.
3: No? És una noia responsable.
0: Jo era una persona responsable, i si em descuidava alguna cosa és perquè realment sí que m'havia oblidat. Sabia que havia de fer primer els deures. Els meus pares no em deien mai tens deures, has de fer els deures. Se sentaven amb mi, vinga, va, fes els deures. Mai de la vida.
3: En Freud ja ho diu, els oblits no són involuntaris. Doncs si te'n vas oblidar de fer uns deures, hi devia haver una raó profunda que no feies un error.
0: Quasi mai me n'he oblidat de fer deures. Me recordo una vegada que em vaig oblidar d'estudiar una lliçó de música i poder era perquè a mi la música m'acostava una miqueta.
3: Era Bach?
0: No, era història de la música. Jo recordo allò despertar-me a la nit i posar-me a estudiar perquè, ostres, no he estudiat i és de mal examen. Però normalment no sé, aquesta responsabilitat de les seves coses, haig de preparar-me això, doncs vaig a preparar-me no.
1: I aquí anem i hem de reflexionar.
0: La culpa també és dels pares, potser.
1: De que portem tots aquests 20 o 30 anys de que cada vegada que hi ha un govern nou canvia la llei i
0: això tampoc hauria de ser.
1: És el que deia, o sigui, en el sentit de poder fer unes lleis o una forma de fer les coses a llarg termini, no? En Narcís ho deia, no?
0: Un pacte d'estat.
1: Fem les coses per 4 anys. A la Xina, que no voten, fan les coses a 40 anys i així els hi va, no?
3: Doncs aquí hauríem de fer-ho així.
1: En temes d'ensenyament, hauríem de fer-ho així.
2: Ja. Es fa l'exemple de Xina.
4: No és solament Xina, hi ha molts països. Suposo jo que Alemanya deu planificar també les coses. Aquí que no es planifica bé.
2: Però...
4: I això dels canvis de la LOGSE, la LOAP, la LACSE, la LICSE, i cada vegada una diferent segons qui governa. Però això què és? No hi ha manera de posar-se com mínim els dos grans partits o tres. Fem això i deixem-ho durant un
0: cert temps. Però és que potser no es pot fer ràpid, potser si ens hem de posar d'acord tots els partits o els majoritaris, com dius tu, potser això porta més temps i ho volem tot ja.
2: Mercè, és molt ràpid això. Si t'ho poses, és molt ràpid.
0: No, clar, no, està ràpid. No. Mira la vaga, la vaga de mestres com portem i que no s'ha aconseguit posar-se d'acord i negociar.
3: I el País Valencià també ha començat una vaga.
2: Tu m'estàs dient que no...
3: El professor aquest que deia el valencià aquest, allà també fan vaga.
2: Jo t'estic dient, no, és que és molt fàcil, no, de començar per la base. Portem no sé quants anys sense que funcionin les coses. Totes les coses que no funcionen, fora. Ja sabem que no funciona, no es tornen a començar i comencem a fer una cosa que funciona, ja està, és que és molt fàcil.
0: La meva pregunta, l'ESO funciona?
4: Ni això es canvia, perquè el que va passar aquí amb la de Galla, li han canviat el nom. I allò va ser un robatori. I què es fa? S'arregla? No. I els mateixos senyors que van robar i que tenen la direcció educativa del país, continuen estant-hi. Això és un fracàs total, algú ha de canviar aquí.
2: No hi ha dimissions, no hi ha res.
3: Que hi havia unes converses que deien, escolti, jo l'apujaré, el faré president de la Generalitat, però nosaltres som una colla de 400, 500 i ens hauria de garantir l'estabilitat de la feina. Ara ho hem sabut, això. Lo qual això encara
0: dona una dimensió.
4: No es pot canviar res així.
3: Corrupció institucionalitzada.
4: No es pot canviar res.
0: Vale, llavors, per canviar de tema, parlem de salut?
3: També va malament.
0: També va malament.
4: A veure, què trobem que vagi bé?
0: Però sembla que s'està fent bé, no? Tot aquest brot d'antivirus.
2: Això què és? M'he perdut, què és l'antivirus?
3: No, estic al dia. El barco aquest.
0: Sí.
2: Ah, bueno, que ens confinaran un altre cop a tothom.
4: El ratavirus, que li diuen.
3: Jo crec que el president de Canàries, el que havia d'anar a buscar a la Provença, el tartareny de Tarascón, Chasseur de Lyon, i anar a matar rates a la illa de Canària amb un bon professional que mati rates, ha sigut lamentable tot això, eh? Lamentable de veure que han de fer oposició, i hem vist que el Partit Popular s'ha retingut també al final, no? Que també tenia ganes d'entrar a la brega.
0: Home, mira, l'Ayuso diu que s'ha exagerat tot el que és el tema de la gestió d'aquest virus per afavorir la ministra, que serà la seva rival política a les eleccions de la Comunitat de Madrid.
1: Cansen els polítics d'una manera cansina, són cansinos, sigui l'Ayuso o sigui l'altre, són cansinos, però cansinos.
3: Molt. La presidenta de Mèxic diu em sornegaria en portanès. Em va agradar això, no? Diu, aquesta noia ha vingut aquí posar dalt del cel en el Cortés aquest, a l'Hernán Cortés aquest. Aquesta dia està boja, no? Vull dir que com vols anar? La vam sentir, no? Diu, la història d'Espanya va donar una gran dona, la Isabel la Catòlica. Home, va, és a fangar, no? La Isabel la Catòlica, una gran dona, ja em diràs, no?
0: Bueno, va tenir molt de poder,
3: va signar les capitulacions, i ella hi va posar la lletra petita del contracte: quan els catalans vagin a Amèrica no podran comerciar. Això ho vull controlar jo, com en Trump, no? Això ho vull controlar jo, i la conquesta d'Amèrica la faran els castellans, no? I però Catalunya no va poder intervenir a Amèrica fins al segle XVIII,
0: que la corona catalano-aragonesa.
3: Els exportadors del licor del Maresme varen poder portar licors perquè no n'hi havia, no? I els varen deixar excepcionalment portar la primera exportació de licors cap a Amèrica. El ron, el negrita, de totes aquestes coses venen del Maresme, no? Que és els únics que varen poder venir, però va fer un... Bueno,
0: sobre el rom?
2: No. Jo estava a sobre això del virus aquest. Ara estava pensant que no ens tanquin tots un altre cop. Aquí tenim un problema, sobretot pel meu sector, que és el turisme. Aquí hi haurà un problema, perquè si ens tanquen ara, imagineu que ens tanquen un mes o dos mesos, ara ve l'estiu.
0: No crec que passi, Sembla que no passarà.
2: Però si tenim problemes amb l'educació, aquest govern, els pensadors, diran, ostres, tanquem-ho tot i ja està.
4: La solució més fàcil. No. Pogut esbrinar jo, aquest virus és molt mortal, però molt difícil de contagiar. Sí. Que és el bo que té, perquè es veu que si l'enganxes, un de cada tres mor. I no se'l fallar, això, la proporció. Però és molt difícil d'enganxar, perquè no va ni per l'aire, ni... Tens que tenir un contacte molt estret.
3: El que sobta és que aquest president de les Canàries digui: no, és que des del barco, que no hi ha rates perquè hi ha un certificat, però bueno, suposem que n'hi hagi una, vindran nedant. No, les rates que porten aquest virus no estan en zones de platja i no vindran nedant. Això ho saben els epidemiòlegs, els que estudien l'epidèmia. Doncs bueno, tu pots ser president de les Canàries i ser un gran idiota i un profund ignorant i sortir...
0: Bueno, perquè es parla des de la por, també, no?
1: Algú va fer un vídeo amb intel·ligència artificial amb ratolins nedant.
4: Ah, sí.
1: Clar, i aquest s'ho ha cregut i ja està.
3: Sí, però
4: vull dir que amb tot això també hi ha un component molt gran de teatre, perquè és el president de la teva comunitat i tu has de dir alguna bestiesa perquè els votants diguin: no, quin president que tenim, com ens ho defensa aquest bon home?
3: No,
4: tot és racional, no, en política, no sé ni si hi ha algú racional en política.
3: Aquest contagi no és possible.
1: De totes maneres, penseu que jo tinc...
3: Senyors i senyores, però que se'n vagin al llit.
1: Penseu que jo tinc moltes ganes, tinc moltes ganes,
0: i
1: no tinc res contra la política d'en Sánchez, però tinc ganes de que plegui. Perquè des que hi ha en Sánchez, cada setmana tenim alguna cosa, o virus, o guerres, o... Bueno, cada setmana hi ha alguna cosa.
0: I si no hi ha en Sánchez, nans, hi ha en Pepito,
3: potser el votaré.
1: Perquè el pobre ha tingut que suportar el Covid, l'antivirus, la guerra d'Ucrània.
3: L'acabaré votant, perquè el que m'està dient que en Sánchez és un desastre, és aquests tios del PP... que, bueno, va, doncs potser és
1: dona-s'hi
3: un bon noi, potser és un bon noi,
2: si,
3: jo
2: si plega en Sánchez, o no el fotarem en Sánchez?
1: No et preocupis, ja una elèctrica ja li
3: preparen. Les portes giratòries...
2: Si el fotem amb una empresa, l'empresa haurà de tancar. Si té tot un país a punt de tancar, l'empresa tancaria segur, no?
0: Ho dius perquè ha tingut mala sort.
2: No sé si és mala sort, o poder se la porta la mala sort, no us tinc ni idea. O té un llibre que diu, mira, avui toca això, avui toca això.
1: Hauríem de repassar, perdoneu-me, hauríem de repassar el que no li ha passat des que governa en Sánchez. Rodalies, el no sé què...
3: Però escolta, és un...
0: Però és que es en diu vida, la vida passa davant d'aquestes coses.
4: Terratrèmols, el tema... aiguats,
1: la dana de València...
3: Molta gent que està en minoria i ha hagut de parlar amb les minories per fer una majoria de minories, i això ha, més o menys ho ha fet. Els altres, que haurien de ser l'alternativa, no parlen ni amb la sogra, eh? Els altres, que haurien de ser l'alternativa, haurien de tenir-ho clar, de dir, hòstia, pues sí, votarem els de Vox i els del PP, i francament, si fem això...
1: I pobra alternativa, perquè, perdona, en Feijó, jo me'l veig quan va caminant pel carrer, mirant enrere a veure si l'Ayuso el té a l'esquerra o a la dreta, eh? Perquè a veure si l'Ayuso li fot un cop de pal d'un costat a l'altre, perquè l'Ayuso té unes ganes de que el PP l'anomeni per ser presidenta d'Espanya, que no vegis tu.
3: Ahir a TV3 sortia aquest noi que ha fet un llibre de l'Ayuso i em parlava de la biografia d'aquesta noia. Al·lucinant, no? És dir, un autèntic ignorant pot acabar sent una alternativa en aquest país, no?
2: Home, ara, vosaltres dieu ignorant i en Rajoy?
3: Jo
2: me'n recordo que en Rajoy no li passava tantes coses, eh?
0: I o sigui, que en Rajoy tenia molt de carisma.
2: Però és que en Rajoy deia una frase... Hòstia, increïble, eh? I no li havia passat tantes coses com en Sánchez.
0: Segurament també li han passat moltes coses.
3: Una moció de censura que va haver de plegar.
2: Sí, bueno,
3: Perquè hi va haver la sentència de la Gürtel.
0: Sí.
3: Que ara, poca broma, no?
2: Bueno, però veia... En comparació amb en Sánchez,
4: això, perquè mira el que ha passat després.
2: En comparació amb en Sánchez, això és glòria. En Sánchez està passant cada cosa, o sigui, la seva dona imputada i està imputada, un piló de coses, i està aquí. O sigui, ningú el fot al carrer, ningú dimiteix, cata el seu polític,
0: perquè és una passada. Jo crec que tampoc hi ha les alternatives numèriques.
3: Perquè és que no sabem si la seva dona ha fet un frau o no ho fem.
0: S'està jutjant, no?
3: Sempre estem en el procés que no sabem on comença ni quan acaba. I al llarg del procés, el circ aquest mediàtic, ens pensem que aquesta dona... doncs ha fotut un mal calaix i jo, això no ho sabem encara.
2: Jo
3: PP ho tenen claríssim, sí, aquesta dona ha fotut un mal calaix, però jo no ho tinc clar,
2: jo,
3: perquè la justícia va a la velocitat que va.
0: Mal calaix o s'ha aprofitat de les coneixements o la informació que tenia per ser de la dona de...
3: Jo vull que un jutge, un sistema judicial em digui, sí, la senyora d'aquest se n'ha aprofitat i escolti, ha fet mal fet això. Yeah? Allò que deien al segle XIX, sentència i publica-se la sentència, diguem-ne, ara ja n'hi ha això. Ara tu veus per la televisió que surten declarant
0: un
3: i
0: l'altre.
4: I a més es filtren.
3: Sí,
4: no es filtren. Mai. Quan pot ser que es filtrin?
2: Quan són les pròximes eleccions?
3: El 27, no?
0: Sí.
2: L'any que ve. Voteu, sisplau, voteu.
3: Oh, jo el votaré, potser.
2: Voteu, perquè anem bé, voteu.
0: Tu proposes que es presenti el partit xinès?
2: No, jo no proposo res. Jo vaig dir...
0: De fet, ara que parles d'eleccions, pel que he vist a la premsa, a nivell de les municipals ja s'estan començant a moure coses, perquè bueno, també
2: jo dic,
0: l'any que ve.
2: Jo dic, ja eleccions, voteu. Penseu que cada vegada la ciutadania anirà més a votar, tindrà més ganes d'anar a votar.
0: No, cada cop anem a menys.
2: Ah, vale, doncs veniu a mi.
0: Però no serveix de res, tampoc.
4: Per votar tens totes les... el marge de vots que tu vulguis, perquè mira aquí hi ha partits dels animalistes.
2: Bueno,
4: ara estem anant a partits musulmans
3: i tot. La sobra radical.
4: Ara
2: què dius això?
4: Jo a vegades els agafo, els agafava, i hi havia uns partits comunistes, n'hi ha 4 o 5 o 10, Partit Comunista de la Manxúrria Catalana. Unes barbaritats increïbles.
0: Que te l'acabes d'inventar, eh?
4: Sí, bueno.
0: El Partit Pirata, l'Unice, per exemple, no? Sí, sí, amb l'Esquirol i la Màscara.
2: Voteu, voteu, voteu.
0: No votar tampoc és una alternativa. No sé quina és la qüestió.
2: Seguiu.
0: El que sí que està clar és que els minuts corren i són a la sintonia, i això vol dir que ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturada des d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
3: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
2: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat, hores d'ara, es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Sonant ja aquí a Ràdio Vilafant FM la nova cançó de Bruno Mars, Risky Hall, des del seu àlbum The Romantic.

0: Hello, family, com estem? Com sempre, com cada setmana, ja ho tenim tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 per aquesta setmana. I com sempre, anem per feina i anem a començar parlant de les novetats de la setmana. Aquests nous tracks volen incorporar-se a la llista del Top 30. Què et sembla? Doncs comencem.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat de Joe amb el seu End of Beginnings.

cantes, tu m'enganxes, tu m'agrades. Dani Six, novetat que espera el seu torn per formar part de la llista del Top 30. Lo mateix que la següent, Raúl Alejandro. Dando vueltas.

nou Alejandro Gay torna dando vueltas cap aquí, cap allà, se'n va, se'n ve. I per acabar, tota una sorpresa i una canya musical de Sabrina Carpenter des del seu llarga durada. Compte amb Madonna, el seu Bring Your Love.

0: El nou track de la Madonna i Sabina Carpenter. Les novetats de la setmana. I ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista d'aquí de casa nostra, de Vilafant FM. Despeguem des del 10.
1: Número 10.
0: I ho fem romanticots de veritat. En Nicky Jam. Loco por verte.

0: Nicky Jam Gay torna a remuntar posicions perquè semblava que s'anava a pique i torna a començar a muntar i remuntar amb aquest Loco por Verte.
1: Número 9.
0: María Becerra. És el seu Que ganas de comerte.

0: Van estar número 1 de la llista i allà baixen es col·loquen en aquesta posició número 7. I continuem cap al lloc número 6 per més ganya i més música.
1: Número 6.
0: We Sound a 5 estrelles.

0: I això ens deixa les portes al lloc número 2 de la llista. I és aquest que sona.
1: Número 2.
0: Por un pendejo. Manuel Turizo.

0: Ai, ese trozo de pendejo. Manuel Turizo, que ens parla del pendejo i es col·loca en el lloc número 2 després de 12 setmanes. I és el moment clau, el moment del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Ni Borracho. Que pedo.

no se sap. Aquest és el nostre número 1 per aquesta setmana. Que pedo! 8 setmanes de la llista, remuntant des del 2 fins al número 1. I fins aquí la repassada puntual que fem de la llista del Top 30, eh? Que espero el dimecres al vespre d'ençà a les 9 fins a les 11 per repassar la llista completa. Fins a llavors, apassiau!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Salutacions, avui és dimecres 13 de maig.
6: Ja estem preparats per oferir-vos una nova edició del nostre butlletí de notícies.
5: Figueres celebrarà la Fira per a la Gent Gran amb una nova guia de serveis municipals per a majors de 65 anys.
6: Morge Company, fundador de Finques Company i figura clau en el desenvolupament turístic de Llançà i el nord de la Costa Brava.
5: Rosa se'n renova la xarxa de clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb una inversió de gairebé 2,9 milions d'euros.
6: França reforça els controls fronterers a Cervera de la Merenda contra la immigració irregular i el tràfic de drogues.
5: La mare de Figueres denuncia el patiment silenciós del bullying infantil després de dos atacs d'ansietat de la seva filla.
6: I una baralla entre aficionats marca el partit del play-off entre el Borrassà i el Vilamalla.
5: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llinyes Empordà.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Figueres acollirà els dies 30 i 31 de maig la 12a edició de la Fira per a la Gent Gran a la Rambla i a la plaça Catalunya. L'esdeveniment reunirà 36 entitats i associacions amb activitats culturals, esportives i musicals per promoure l'envelliment actiu i la participació comunitària. Entre les novetats d'enguany destaca una nova guia municipal de 48 pàgines dirigida a les persones majors de 65 anys amb informació pràctica sobre els serveis socials, cultura, salut, esports o mobilitat. La publicació es repartirà durant la Fira i també estarà disponible als equipaments municipals i al web de l'Ajuntament. Els dies previs també s'han programat tallers, xerrades sobre recursos digitals, activitats de riureteràpia i visites culturals al Museu de l'Empordà.
5: Ha mort aquest dimarts Josep Company Molar, empresari estretament vinculat al creixement turístic i immobiliari de Llançà i del nord de l'Alt Empordà. Company, nascut a Celrà l'any 1934, va arribar a Llançà als anys 70 i va començar ajudant turistes francesos i belgues a trobar allotjament entre pescadors i veïns del municipi. Aquella activitat acabaria convertint-se en Finques Company, una de les immobiliàries de referència de les comarques gironines. Al llarg de la seva trajectòria també va ser jutge de pau de Llançà i va rebre reconeixements com la medalla al mèrit turístic de la Generalitat. La seva figura queda lligada a la transformació de la Costa Brava i a una manera de fer empresa basada en la proximitat, la confiança i l'arrelament al territori.
6: Roses està executant les obres de rehabilitació del clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb l'objectiu d'acabar amb les filtracions d'aigua salina que afectaven la xarxa. El projecte, amb un pressupost de prop de 2,9 milions d'euros, permetrà renovar més de 2,6 quilòmetres de conduccions i millorar el funcionament del sistema fins a l'estació depuradora. Les obres es desenvoluparan fins abans de Sant Joan i s'aturaran durant l'estiu per minimitzar l'impacte en plena temporada turística. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació de col·lectors, la substitució de pous de registre i la instal·lació de noves canonades. Segons l'Ajuntament, els treballs es fan amb maquinària especialitzada, que evita obrir grans rases a la via pública i redueix les molèsties als veïns. El consistori destaca també que la millora permetrà reutilitzar més aigua regenerada per al rec de zones verdes del municipi.
5: Les autoritats franceses han anunciat el reforç dels controls policials a Cervera de la Marenda, amb l'obertura a les 24 hores del servei de policia de fronteres. La mesura arriba després de detectar un augment del tràfic de drogues i de la immigració irregular a la zona fronterera amb l'Alt Empordà. El prefecte dels Pirineus Orientals ha explicat que el dispositiu incorporarà més agents i controls permanents a punts com el Coll de Balitres, l'estació de tren o els accessos secundaris on també s'utilitzaran drons de vigilància. Segons les dades aportades per les autoritats franceses, durant aquest any ja s'han interceptat a prop de 4 tones de droga a la zona. França assegura que el reforç en respon a criteris de seguretat i control fronterer i desvincula la decisió del procés de regularització d'immigrants impulsat a Espanya.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: El testimoni d'una família de Figueres ha tornat a posar el focus sobre les conseqüències emocionals del bullying escolar en infants. La mare d'una nena que actualment té 10 anys explica que el cas va començar quan la seva filla en tenia 6, amb canvis de conducta, tristesa constant i episodis d'ansietat, que van acabar portant-la dues vegades a urgències de l'Hospital de Figueres. Va ser aleshores quan la menor va explicar el que estava vivint a l'escola. La família denuncia el desgast emocional, la culpa i la dificultat de detectar a temps aquestes situacions que sovint es disfressen de coses de nens. La mare reclama més escolta, prevenció i implicació dels centres educatius davant unes situacions que poden afectar profundament l'autoestima i la salut mental dels infants.
5: El partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera catalana entre el Futbol Club Emborrassà i el Futbol Club Vilamalla va acabar amb incidents a les graderies després del xiulet final. El duel disputat a Borrassà i amb victòria del Vilamalla per 0-1 es va desenvolupar amb normalitat sobre el terreny de joc, però diversos aficionats dels dos equips es van veure implicats en una baralla un cop acabat el partit. L'acte arbitral sí que recull l'activació del protocol contra insults durant el minut 63 per càntics dirigits a un jugador visitant. El Vilamalla també denuncia insults racistes i l'entrada de bengales al camp. Per la seva banda, el Borrassà ha condemnat públicament els incidents i qualsevol manifestació de violència o racisme. El partit de tornada es jugarà aquest diumenge a Vilamalla.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Connectem amb la xarxa de comunicació local per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició de l'informatiu amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
7: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
8: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
9: Bon dia, una bona traca de tempestes les que van descarregar ahir a molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà, pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar, també blancs als cims del Pirineu on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat, els núvols no s'acaben de desfer i de fet al llarg d'aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany i el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà i amb un ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa.
8: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
8: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
10: Sortida amb bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: New Religion, noves religions, és la cançó de Bebe Rexha i Faithless. 23 minuts i les 11 d'aquest matí, que, bueno, se'ns va ennuvolant una mica, eh? Entre núvols i clarianes, que diuen els homes del temps.

0: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
1: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
0: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
1: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
0: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
1: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
0: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
1: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
0: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
1: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
0: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
1: Organitza
0: l'Ajuntament de Vilafant.
2: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
3: Bob Sinclair, que és a nova cançó i nou tema, ens va recordar la música dels 80, eh? Aquest I Can Wait.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Fran Perea, Ernest Prana, amb aquesta cançó preciosa, El teu aire.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I Rosalía, la perla.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Vogue, aquí la tens, la peça, la cançó de Nebulosa. 8 minuts i arribarem a les 11 d'aquest matí, avui dimecres 13 de maig.

Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.

0: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
1: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
0: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
1: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
0: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
1: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
0: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
1: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
0: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
1: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
2: Ja ho sabeu, doncs, Vilafant Vila Educadora. Les 11 notícies.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vila. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
4: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
7: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
7: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
8: Una nova edició de les Veus del Matí i en aquest dimecres 13 de maig de 2026. Al peu del canó, d'aquí a una estoneta, com sempre per arrencar els dimecres, parlarem amb l'Aniol Ribas i el seu podcast que ens presenta cada setmana. També tindrem avui a la Marta Morcillo des del Frida Beauty, que ens parlarà de tots aquests consells per tenir cura del nostre benestar, més aviat facial en aquest cas. I dins la segona hora de programa també tindrem avui a Ivonne Laborda i una de les càpsules de la xarxa de comunicació local. Aquest és el contingut d'aquest matí que ens conduirà cap a la una del migdia. Ivan, no t'he dit res, eh? He anat a pinyó fixa perquè veig que estaves ocupat així mirant l'ordinador. Dic, deixa'l que vagi fent feina, no l'entretinguis, no el molestis, no el despistis. Què tal?
9: Em toca parlar ja?
8: Sí, si vols.
9: Bon dia.
8: Sí.
9: Què tal? Com estàs?
8: Pots parlar tot el que vulguis. Tu tens el control?
9: No, escolta,
8: tens el control,
9: tu. Jo deixo parlar perquè puguis parlar.
8: No, que després dius que no parlo mai, que no estic
9: fantàstic.
8: Mai preparada.
9: No, no, ja veig que estàs preparadíssima. Que cap mena de problema. Doncs ja ho has dit tot, ho tenim tot preparat. Jo estava aquí afinant una miqueta el tema de novetats musicals que han arribat a casa nostra i buscant una miqueta alguns d'aquests artistes que m'encanta veure el llistat que tenim, eh?
8: Què has triat ara per començar?
9: Maroon 5.
8: Maroon 5. Home, hi ha cosa... Bueno, no està malament, eh? Ara no recordo
9: home,
8: el què.
9: Mateo, sí. Calvin Harris...
8: Sí, això, aquí anava jo. Fes un recordatori així de les
9: Icona
8: més...
9: Pop...
8: De les més conegudes.
9: Pablo López, Bruno Mars... Déu-n'hi-do.
8: Unes quantes. Doncs ho anirem escoltant, no totes, perquè no ens donarà temps aquest matí, però al llarg de la setmana sí que podem anar introduint totes aquestes novetats discogràfiques a les Veus del Matí a través del 107.3 de Ràdio Vilafant. Qualsevol cosa, 972-54-6302. Bon dia.
10: Les Veus del Matí.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
6: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
8: Coses que passen. Un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

És negra nit, enmig de l'oceà Índic. El vaixell de reparacions Kamchatka navega completament aïllat de la resta de la flota. De sobte, el pont de comandament entra en pànic. Alerten de l'avistament de torpedes japonesos a la zona. Ràpidament, el vaixell comença a disparar els seus canons pesats, il·luminant l'horitzó. El que no saben, però, és que realment no n'hi ha cap. Estan disparant al no-res. Els projectils, doncs, es perden enmig de la foscor i l'aigua. A bord, l'ambient és de terror absolut. I s'envia un missatge urgent per ràdio a l'almirallat, on s'explica que estan sent atacats per torpedes per tots costats i que necessiten ajuda immediata. Però no reben resposta. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniel Ribas i avui parlem de la pitjor operació naval de la història. Una odissea de 7 mesos d'errors i desastres consecutius que han estat tots documentats. Avui parlem del vaixell Kamchatka i la segona esquadra del Pacífic.

és febrer de 1904 i Rússia i el Japó estan en guerra. La marina russa, però, té un problema geogràfic. La seva flota principal és a la zona del Bàltic, a uns 30.000 quilòmetres de totes les operacions. El tsar Nicolau II pren una decisió desesperada: crear la segona esquadra del Pacífic i enviar-la fins al Japó. Però, és clar, la flota, en ser improvisada, no és una unitat de combat cohesionada, sinó una barreja desesperada de vaixells. N'hi ha alguns de moderns, sí, però la majoria són cuirassats amb els motors en mal estat, coberts d'òxid i d'algues, que haurien d'haver estat retirats del servei feia molts anys. Pel que fa a la tripulació, és encara pitjor. Són reclutes forçats.

0: sosos, molts dels quals ni tan sols havien vist el mar abans de formar part de l'exèrcit. Penseu que Rússia és un país molt gran que té la majoria de les seves parts molt lluny de la costa. Aquesta era la gent que havia d'operar maquinària complexa en unes condicions molt deteriorades i en una situació de pressió extrema. Com a suport logístic d'aquest grup tan estrany, s'assigna el Kamchatka, un vaixell de transport de carbó i taller d'emergència. És a dir, servia per reparar tots els barcos de la flota i alhora per transportar el combustible juntament amb altres vaixells que aquests necessitaran durant la missió. El que sembla que ningú es va preguntar en aquell moment a Sant Petersburg és com podia un grup de vaixells tan dispars, navegant a velocitats tan diferents i amb mariners tan inexperts, sobreviure a un viatge que els obligaria a fer escala en ports hostils, travessar canals estratègics i, finalment, enfrontar-se a una de les marines més modernes i disciplinades del planeta, la flota imperial japonesa. I és que aquesta expedició ja havia nascut sentenciada. La flota surt de Libau l'octubre del 1904. El primer obstacle que hauran de travessar és el Mar del Nord. Rozhensky, l'almirall en cap, té molta por i està convençut que Japó ha enviat torpediners, vaixells portadors de torpedes, a mig món de distància per caçar-los. És així quan una nit, entre la boira, a la zona del banc Dogger, la flota russa detecta unes llums. Realment són pesquers britànics, però pensen que són torpediners japonesos i obren foc durant 20 minuts. I no només això, sinó que entre els pesquers hi ha vaixells de suport aliats. Els vaixells de suport, tot i algunes excepcions com el Kamchatka, no estaven pensats per disparar, sinó per ajudar els que sí que ho feien. Per exemple, alguns eren carponers, és a dir, portaven el combustible per la missió. D'altres servien de taller, altres eren vaixells d'hospital. I els altres de reconeixement, és a dir, anaven avançats a la resta de la flota per poder veure quins possibles perills es podien trobar. És a dir, que disparant els vaixells de suport s'estaven literalment disparant a ells mateixos. I enmig de tot aquest desastre, el Kamchatka es va distingir per la seva punteria, disparant centenars de projectils a vaixells civils suecs, alemanys i francesos que només passaven per allà, convençuts que tots eren en realitat torpediners encoberts. El resultat de tot aquest foc creuat és devastador. Pesquers enfonsats, mariners morts i l'endemà una crisi diplomàtica de proporcions històriques. Quan els nostres protagonistes arriben a les costes espanyoles, concretament a Vigo, es troben amb una notícia que els gela la sang. El Regne Unit, la potència naval més gran del món, els ha declarat l'estat d'alerta. Ara, la flota britànica els comença a perseguir per tot l'Atlàntic, preparada per enfonsar-los com a represàlia. En aquest moment, Rússia es troba a un pas de declarar la guerra a l'Imperi Britànic, cosa que hauria significat la fi total, una guerra a gran escala, pràcticament a nivell mundial. Finalment, es va haver d'intervenir a través d'una comissió internacional d'investigació a París. Rússia, humiliada, va haver de demanar disculpes als oficials i pagar indemnitzacions milionàries per un atac que, en la pràctica, no havia estat més que un error col·lectiu. Un cop resolta la crisi diplomàtica, la flota continuarà el seu viatge resseguint un tram de la costa africana per després anar cap a l'oceà Índic. Quan la flota arriba a Tànger per repostar, el Kamchatka, com no, es queda encallat en una operació de subministrament de carbó mal executada. La tripulació està exhausta i desmoralitzada. I, de fet, el vaixell comença a ser, d'alguna manera, com rebutjat dins la pròpia flota. Ningú vol estar a prop seu perquè tothom tem ser la seva pròxima víctima. A causa del carbó de mala qualitat i la manca de manteniment, els vaixells avancen molt més lent del que estava previst i el viatge dura mesos. Tan lent avancen que els tripulants comencen a morir per malalties tropicals. El tifus i l'escorbut fan una carnisseria en uns mariners que, recordem, mai havien hagut d'enfrontar-se a aquest tipus de climes. Els tripulants comencen a perdre el cap i, és clar, en durar més el viatge, els subministraments es comencen a acabar. La tripulació es baralla per racions d'aigua dolça, que s'han convertit en un bé preuat. Com imaginareu, la brutícia és també absoluta. Les rates han envaït les bodegues i la falta d'higiene converteix els vaixells en focs d'infecció. I això és a portes a dins, però de portes en fora la cosa no millora gens. En aquesta època, la telegrafia sense fils era una tecnologia nova i experimental. Doncs bé, el Kamchatka l'utilitzava constantment per enviar missatges que deixaven estupefacte a tota la marina russa. Degut a, literalment, als deliris i al·lucinacions de la tripulació, un dia notificaven que havien estat atacats per torpediners enmig de l'oceà obert. L'endemà demanaven ajuda urgent perquè creien veure una flota japonesa completa a l'horitzó. La resta de la flota, ja acostumada a les al·lucinacions dels seus companys, va començar a ignorar els seus avisos. I mentre les males olors, la fam, la desesperació i les malalties inunden la coberta, els oficials, per mantenir uns aires de dignitat imperial, segueixen organitzant sopars formals mentre el vaixell s'enfonsa en la misèria. És a dir, dins la flota trobem una espècie de societat similar a la que hi havia just abans de la Revolució Francesa, per exemple. Oficials amb uniformes elegants i nets servint vi en cristalleries, mentre a pocs metres els mariners morien de malaltia en un vaixell que no sabien ni on era. L'absurd arriba al punt que, per falta de subministraments, la flota ha de pescar peix en llocs on no n'hi ha i robar carbó de vaixells civils que es van trobant pel camí. En aquest punt del viatge, la segona esquadra del Pacífic ja era pràcticament un grup de supervivents enmig de l'oceà. No obstant, però, aquest viatge tan lamentable ja ha passat pel canal de Suez i ara naveguen per l'oceà Índic. El maig de 1905, després de 7 mesos, la flota arriba a l'estret de Tsushima, davant del Japó. Estan esgotats, malalts i els seus vaixells són un desastre. L'almirall japonès Togo els espera. I comença la batalla. Una batalla que dura menys d'un dia. Les tropes russes són completament esborrades del mapa. El Kamchatka, com no, fidel al seu estil, va ser un dels primers en caure. Es diu que pels mariners va ser gairebé un alleujament, perquè per fi, després de mig any d'un viatge catastròfic, s'havia acabat la seva odissea. I aquesta és la història del vaixell Kamchatka, la segona esquadra del Pacífic i la pitjor operació naval de tots els temps. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.

0: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
1: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
0: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
1: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
0: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
1: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
0: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
1: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
0: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
1: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
0: Aquest dissabte, 16 de maig, us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
1: Organitza
0: l'Ajuntament de Vilafant.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
5: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Què tal, Jaume? Com estàs?
1: Hombre, Ferran! Doncs mira, amb gana. Ara mateix tinc gana, jo.
0: Sí, doncs us hem preparat 5 programes.
1: Què dius, ara?
0: Vam fer 5 programes de pasta,
1: sí?
0: 5 programes de postres,
1: sí?
0: I ara farem 5 programes dedicats al picoteo. Cosetes per picar, per si teniu alguna festa o per si teniu simplement una mica de ruc-ruc a l'estómac.
1: Sí, allò, anem a picar.
0: I dius, vaig a picar alguna coseta. Doncs avui farem braves de boniato.
1: Però plats sans d'aquells sans boníssims.
0: Saníssims.
1: Oh, vas a parar.
0: Sí, aquí no hi ha res precuinat.
1: Vinga, va.
0: Cuina aquí.
1: Què dius que preparem avui?
0: Braves de boniato amb pesto vermell.

0: complicat no, és poc.
1: No, a més, el pesto vermell, si recordeu, ja el vam fer en un altre programa, sí. Es vam explicar com es feia, i us vam dir, feu una de més, guardeu-lo a la nevera, sí. Perquè potser l'haurem d'aprofitar més endavant.
0: Sí, ja, però escolta, si fa 3 mesos que l'hem fet, potser que en fem de nou.
1: Ah, en fem de nou, però hem de tenir en ment com es fa el pesto vermell, eh? Molt. En tot cas, ja us ho recordarem una miqueta.
0: Perfecte, va.
1: Doncs les braves de boniato amb pesto vermell necessitarem boniatos.
0: Evidentment.
1: Per això són braves de boniato. Oli de girassol i sal.
0: Mira, sal poqueta, eh?
1: Poqueta, bueno, depèn. Jo sé que li agrada el menjar molt salat.
0: Home, però tampoc cal. Més sal, menys sal i més sal.
1: Això a gust. Vinga, va. Cadascú al seu gust. Jo vaig menjar aquest plat en un restaurant de Gràcia de tapes fijas i vaig dir, això és facilíssim, ho hem de fer en el programa, perquè és superràpid de fer.
0: A veure, va.
1: A veure, pelem els boniatos i els tallem a daus.
0: Vinga, espera, vaig fent.
1: Va, bé. Uns 3 centímetres per 3 centímetres.
0: Així va bé, així va bé?
1: Sí, sí, està perfecte.
0: Va, bé.
1: Bullim els daus fins que comencin a quedar-nos ben tovets, sense passar-te, perquè si no després es desfan.
0: Clar.
1: Una estoneta bullim. Els posem a escórrer, no els posem amb l'aigua, i així també deixen anar no només l'aigua que han posat a bullir, sinó també la seva pròpia.
0: La que acumulen.
1: Ah, això mateix.
0: Molt bé.
1: I després, en un oli molt calent, els fregim.
0: Però molt, eh?
1: Molt calent.
0: Espera't una estoneta que s'escalfi, que campin gas, aquest està fluixet avui. Espera, ara. Ah. Com podem saber si l'oli està bullit? No posis el dit?
1: No posis el dit.
0: Tira una mica d'algú, tira una mica d'algú.
1: Sí, doncs tira un dau, prova, exacte. Quan comenci a fregir-se, doncs tires la resta. D'acord? Després, quan ja estiguin ben fregits, ben dauradets, però que agafen un color així més aviat daurat, maco de veure, doncs els traiem, els posem sobre un paper de cuina, un plat amb un tros de paper de cuina. Ja vam explicar que així xupa l'oli i no s'estova ni fa una bassa.
0: És com les esbergínies arrebossades.
1: Exacte.
0: Les esbergínies arrebossades també posen així, xupa l'oli.
1: Sí, tot el que sigui fregit. I després ja la sal al gust. Tirem la sal per sobre.
0: Vinga, una miqueta de sal. Va bé així o què?
1: Sí, a mi ja... Sí, ja m'està.
0: Vinga.
1: Us explicarem una tècnica per sortir ovacionat. I és el doble fregit.
0: Què dius, ara?
1: És un d'aquests secrets que només coneixeu en aquest programa,
0: Ojo, atenció.
1: Primer, es fregeix amb oli no massa calent.
0: Vinga.
1: Vale? No de fumejar.
0: Aquell fritanga.
1: No. Aleshores, quan estiguin ja a punt de daurar-se, encara no ho estiguin, els traiem.
0: Ah, vinga.
1: Pugem el foc, aleshores sí que ja ha de començar a fotir punt de l'oli.
0: No, vinga.
1: I els acabem de fregir.
0: Ah, mira.
1: Què passa? Que s'infla. Sí. I agafa una forma hermosa de mirar. El gust també és com una mica més suau. No és allò tan fregit. D'acord? I aquí tenim ja les patates, els boniatos preparats.
0: Ja estan.
1: Per menjar.
0: Per menjar, però no els mengem perquè encara hem de fer alguna cosa més.
1: No, li hem de posar el pesto. Si ja el tenim fet, el posem pel damunt i ja està. Seria com unes patates braves, que en comptes de patata, boniato, i en comptes de salsa brava, pesto vermell.
0: Aquest plat què sembla? Italià, alemany, francès?
1: Nostrat. Perquè són boniato.
0: Exacte.
1: És nostrat, eh? Un truc, abans de fer el pesto, ho recordem una mica com es feia, agafaves tomàquets secs, també agafaves oli i all tallat a làmines i ho posaves tot dins d'un pot. Oli fins a dalt de tot, tomàquet allò ben apretat, ben ple, i l'all tallat a dins. D'acord? Aquest tomàquet, quan ja el tenim macerat durant uns dies, el podem fer servir per amanides, per pasta, etc. I quan tenim ja la meitat del pot amb el tomàquet, el traiem, ho triturem i ja està fet el pesto.
0: Ja el tenim?
1: Sí, li hem de posar una miqueta de, per exemple, nous, pebre, el gust, parmesà, que formatge de parma, nosaltres ens encanta.
0: Ja hi és, tenim la nevera plena.
1: Plena, i ja està feta la salsa.
0: Ja ho tenim.
1: Si no ho teniu fet, ho feu i ho afegiu als boniatos. I ja està.
0: Ja ho tenim. Ja està. Mira que bons. M'han quedat bons o què? Prova'ls.
1: Oh, això està deliciós.
0: Oh, per favor, per favor.
1: Ja està.
0: Molt bé. Apa, que aprofiti.
1: Apa, adiós.
0: Adéu.
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema.
6: collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
2: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Aquí estem, continuem en directe des de Ràdio Vilafant. Passen dos minutets ara mateix, a 2:15, i ja fa una estoneta que estem fent petar la xerrada amb la Marta Morcillo. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què des tal? De Frida Beauty, què tal? Com estàs?
1: Súper.
0: Estàvem
1: bé.
0: Parlant del tema que avui ens aportaràs i també, doncs, tot el que deriva, no? Aquest tema que té una paraula com molt rara, que t'ho hem dit, que tu també ho has dit, Aviam sí. Si me'n recordaré de dir-la, perquè és com jo no l'havia sentit mai a la meva vida, no?
1: És la cosmeticorèxia.
0: Cosmeticorèxia. Déu-n'hi-do. Si ho haguéssim de definir així en termes generals, que ara entrarem una miqueta més en matèria, a què ens estaríem referint exactament, Marta?
1: A l'obsessió que tenen els nostres joves d'entre 8 i 14 anys en comprar la compra de cosmètics facials.
0: Clar, i no qualsevol.
1: No.
0: I no qualsevol. Aquest és el tema, també. Eh?
1: Exacte.
0: Una cosa, estem parlant més de noies que no pas de nois?
1: Sí.
0: O els nois cada vegada hi estan entrant més, també?
1: Els nois estan entrant, però són molt més les nenes.
0: Uh-huh.
1: És més un tema de nenes.
0: No sé. Clar, i això, com creus que ha arribat on estem arribant ara mateix? Les xarxes poden haver fet molt de mal i aquest podria ser el punt de partida? O com ho veus tu, Marta?
1: Sí, jo crec que les xarxes socials influeixen molt, tenen molts inputs. Hem passat de TikTok, que ens ensenyaven a quatre balls, a que ara qualsevol explica la seva, bueno, la seva experiència en qualsevol producte, i això es fa viral i aquestes nenes volen això, vale? Se veuen la pell amb filtres, l'obsessió per el skin glass, que es diu pell de porcellana, i això no existeix. La pell està viva, ja ho hem dit en un altre programa, la pell té poros, la pell és viva. Llavors, una nena de 8, 10, 11 anys no té cap necessitat d'utilitzar ni retinol, ni àcids, ni cremes, perquè imagina't que és com pintar, restaurar un quadre que encara no està pintat. És una pell jove, és una pell maca, no necessita res. La màxima que podria necessitar és netejar-se la pell, hidratar.
0: Com a molt.
1: Com a molt, i factor solar. Ja està, no necessita res més, no? Però clar, tenen aquests inputs, Instagram, sobretot TikTok, va néixer el fenomen Sephora Kids, que venen productes molt llampants, amb molts de colors, que sembla que són inofensius, però els principis actius dels productes són molt forts.
0: Són molt tòxics.
1: Exacte. A part, els hi poden provocar
0: al·lèrgies,
1: una dermatitis, s'altera la barrera cutània. En un futur poden tenir al·lèrgies. Hem d'estar molt al tanto amb què li comprem als nostres fills, informació sobretot, si tenen una necessitat portar-la amb un professional que li expliqui o que li digui, mira, doncs per la teva edat el teu millor skincare és l'autoestima. Recordem que aquest mes de maig és el mes reconegut de la salut mental i això aporta molts problemes, el que no es vegin bé.
0: Clar, a part dels problemes facials, que és el tema que avui estem tractant, és tots els temes aquests d'autoestima que estaves comentant, també. Vull dir que tot això, a la llarga, acaba afectant d'una manera, jo crec que molt important.
1: Molt seriós.
0: Però clar, a aquestes joves, ens referirem més amb elles, perquè hi ha una majoria de noies adolescents, tenen uns pares al darrere, no?, que estan, d'alguna manera, permeteu-me que ho digui, permetent, no?, que aquestes criatures disposin d'aquests productes, perquè són infants que teòricament diners no n'haurien de tenir, i si en tenen, ostres, amb què se'ls gasten, no?
1: Sí, tenen aquella paga que els hi donen als seus fills, a dir, bueno, si veus un producte en el lavabo que posa una antiedat i l'està utilitzant la teva filla, és, ep, tenim un problema, no necessites això. Clar, aquí la pregunta seria el que m'has dit tu, no? Si el teu fill de 12 anys et diu, puc fumar? Pues jo no li aniré a comprar una caixeta
0: de tabac.
1: Jo li diré, pues mira, no, perquè les conseqüències són aquestes. Pues amb el tema bellesa és el mateix. Si a mi m'han preguntat en el meu centre, la meva filla de 12 anys pot utilitzar retinol? No ho necessita. Per què vol utilitzar retinol? En quin punt arriba aquesta nena a demanar retinol? Perquè és un actiu que s'ha posat de moda, perquè segurament ha mirat xarxes i s'ha fet viral amb alguna influencer, però la reflexió és TikTok, hi ha noies, influencers, que es dediquen a vendre productes que segurament elles ni utilitzen, però els hi paguen.
0: Ah, aquest és el tema, no? Que moltes vegades això no ho tenim com present. Al clar. Contrari, no? Sembla que aquesta persona que estic veient amb 50.000 filtres,
1: exacte,
0: doncs m'agrada, m'atrau i segurament jo em vull semblar amb ella, però el que m'has comentat també fora micro, no? Que si veiéssim aquesta persona al natural, no és res del que ens està venent i nosaltres com a adolescents ens ho estem creient, no?
1: Exacte. Si hi ha un adult afecta, què no ha d'afectar amb una nena o amb un adolescent?
0: Amb un cervell en creixement.
1: Claro.
0: I amb una immaduresa.
1: Claro.
0: Per l'edat, clar, evidentment, eh?
1: Sí, jo t'ho he comentat, em vaig trobar amb una influencer a Milán i la seva pell no tenia res a veure...
0: Amb la que mostrava xarxes socials.
1: Gens, anàvem un grup d'esteticistes i vam al·lucinar. Dèiem, madre mia, el que penja és una altra persona. Llavors, clar, tu ets un nen, tu veus que te diuen que aquesta crema, que les ulleres, que un sèrum, que un peeling per als poros, s'ho posen tot. No pot ser que un nen, una nena en creixement utilitzi 12 productes. No necessita.
0: I a part d'aquests 12 productes, quins són els components que porten aquests productes, no?
1: Sí, he fet una llista dels que no tindríem que utilitzar o que els pares tindríem que estar atents.
0: Clar,
1: si veiem.
0: És que tot això pot fer més mal que bé.
1: Exacte, pot provocar una dermatitis o pot provocar
0: al·lèrgies
1: en un futur. Ingredients que no: retinol, retinoides, exfoliants, àcids glicòlics, salicílics, vitamina C, olis essencials en fragàncies que ens pot generar una al·lèrgia. Què necessiten, el que hem dit abans? Netejar, si es volen hidratar, una hidratant molt, molt, molt suau, i factor solar. I no hi ha millor skincare que una bona autoestima.
0: No, sí, segurament s'estan cuidant molt més elles que no pas nosaltres,
1: sí,
0: de la nostra generació.
1: Sí, i en saben molt més, eh? Que això no vol dir que un dia puntual... com, bé, doncs estic a casa, estic amb unes amigues, jo faig beauty parties a la botiga, i sí que fem amb nenes i els hi fem un skincare amb productes sense perfums, sense fragàncies, vegans, orgànics, i els hi poso una mascareta d'aloe vera per calmar. Com a puntualitat, com un dia diferent, és correcte, per què no? Ara, com a cuidado intensiu, com a dia, pues no. No ho necessiten.
0: Però fins i tot nosaltres com a mares en moltes ocasions tampoc tenim en compte els productes que utilitzem. Llavors segurament aquestes filles, entre el que veuen a les xarxes socials i el que veuen a casa,
1: exacte,
0: tot és lícit,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: qualsevol producte me puc posar, perquè si veig aquesta influencer, veig a la meva mare, sí, que les està utilitzant, jo per què no?
1: Sí, exacte, llavors aquí hi ha la feina d'explicar i dir no ho necessites perquè tens una pell maca, perquè tens una pell jove, perquè estàs creixent, perquè la teva pell és viva i canviarà, i passarà.
0: I tot això et farà més mal que bé.
1: Exacte.
0: Els problemes que avui no tens...
1: Exacte,
0: potser que, a part tot això, no?
1: En un futur derivis a un problema, i llavors sí que soluciona aquest problema.
0: Una tu ja has vist problemes amb nenes jovenetes que hagin començat aviat amb tot això, Marta? O vist, o que t'hagin comentat?
1: Sí.
0: Perquè això, evidentment, és una realitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i tard o d'hora acaba passant factura.
1: Saps on ho veig molt? Em venen i em diuen que tenen acné. I tenen un gra, per lo que sigui. O que els hi ha sortit un granet, pues perquè els hi ha de venir la menstruació, o perquè tenen un gra. I es posen productes molt astringents, perquè elles es veuen un gra, no volen aquest granet, perquè volen una pell sense filtres, no se saben veure, volen la pell com se la fan amb les filtres. Llavors, què fan? Tot el que es posen resseca tant que tenen pells deshidratades, però molt deshidratades, i no entenen que és necessari que la pell estigui hidratada perquè no els hi surtin els granets. És complicat d'explicar així a la ràdio, però clar, és, la pell va produint greix, elles els hi treuen i la pell no ho entén, però necessita aquell greix per les vitamines que genera. Llavors, elles...
0: En aquest cas la pell parla.
1: Exacte.
0: Clar,
1: però clar, elles diuen,
0: no?
1: Tinc un gra.
0: No, s'està queixant la pell perquè no l'estàs tractant com toca.
1: Exacte.
0: L'estàs descuidant.
1: Jo sempre els hi dic, la teva pell està enfadada amb tu, què li fas? i em expliquen el que es posen i tot és per pells acnèiques. I li dic, però si tu no tens acné, però és que tinc un gra. Ja, vale, però això no és acné, és un granet i ja està, i no passa res, i la pell és viua, és un òrgan, no és plàstic. Sí que ho veus i veus que no se saben cuidar la pell. Uh-huh. I et venen amb mares, eh? És que té molta mania amb els grans o amb les ulleres. Però si no tenen ulleres, no necessiten correctors com a maquillatge, no necessiten tapar la ullera, necessiten estimar-se com són.
0: Sí, aquest és un problema que estem tenint avui en dia, eh? Sobretot sí. Entre aquestes jovenetes, com estàvem comentant, i no sé si tu creus que hi hauria alguna cosa que podríem fer entre tots i totes, no?
1: Jo crec que les redes socials per coses van molt bé, però que no ens hauria d'afectar tant de veure com un mirall amb una persona darrere una pantalla que està venent un producte i no ens hauríem de comparar. No hauríem de voler ser com aquesta, com aquell, perquè és irreal.
0: I també una altra cosa que podríem fer és investigar una miqueta, no? Què és el que hi ha al darrere d'aquest producte, els pros i contres, si està indicat, no?, per una persona de X anys, per exemple.
1: Si en el lavabo de casa tenim una crema que posa antiedat, o en el tocador de les nostres filles antiedat, és, ostres, però quina edat?
0: No me la poso ni jo, no?
1: Quina edat? No? Què necessites si estàs estupenda i guapíssima, no? Quin és el problema? I aquí sí que hauríem d'estar més atents als adults, envers els nostres fills, no?
0: Perquè a partir de quina edat, Marta, es podria recomanar començar a posar-se alguna crema? Que potser estaríem parlant més de cremes hidratants, no?
1: Sí, sí. Jo crec que a partir dels 20 ja és una bona edat per començar a fer una...
0: A partir dels 20?
1: Sí.
0: O sigui, fins als 20, res.
1: Jo crec que netejar, hidratar i factor solar.
0: Com netejaríem aquestes pells més jovenetes?
1: Sabons neutres. Sabons neutres, que no alterin... Ja n'hi ha, eh?
0: No, i cada vegada més, vull dir que la cosmètica està anant molt cap a aquesta part, no? Zero tòxics, zero productes que
1: una portin... hidratant sense parabens, sense que sigui una hidratant sense perfums, que sigui una hidratant suau, perquè no necessiten més.
0: Alterar la pell.
1: Exacte, no, és que no ho necessiten, tenen una pell jove, una pell maca i una pell que està en creixement. Llavors, factor solar jo sempre el recomano, crec que és el millor que es poden posar, prevenir.
0: I no qualsevol.
1: Exacte.
0: Tornem a incidir en aquest tema, també.
1: Parlàvem el mes passat dels factors solars i, ojo, perquè els factors solars...
0: Que no agafem el primer que trobem, eh?
1: Exacte, poden interferir i passar torrent sanguini, no? I és, cuidado, no és el primer...
0: I estaríem perjudicant la pell també aquí, no? Perquè ens estaríem posant productes que porten molts tòxics i tot això a la llarga, tant o més...
1: I també disruptors androquins...
0: Clar,
1: i tot això afecta la pell, vull dir... Sí que hem d'escollir un bon factor solar. Jo quasi que invertiria més en un bon factor solar que en una crema.
0: Uh-huh.
1: I els hi faria dir, pues, neteja la pell amb un netejador molt suau, molt neutre, i posa't factor solar. Jo crec que és el millor que podríem fer. A partir de 20 anys ja és diferent, no? Ja la teva pell està més assentada, ja pots fer-te...
0: Ja entrem en una altra etapa.
1: En una altra etapa, ja pots fer també madurès. Ets més madur, ja pots fer una rutina una mica més àmplia. Sempre i quan t'aconselli un professional.
0: Aquesta és l'altra.
1: Que no és que la meva amiga m'ha dit que aquest producte li va superbé i me'n demano un. I és, vale, però la teva amiga és una persona diferent a tu.
0: I vés a saber a on te'l demanem.
1: Exacte.
0: Aquesta és una altra.
1: Com que ho ha recomanat fulanita de tal...
0: Ens la creiem. A ella li va bé, a mi també.
1: A mi també. Ah, però ostres, és que em poso això i em genera més problemes. Ostres, però és que no ho necessites. Potser necessites un altre tipus de producte.
0: Posem-nos sempre en mans de professionals i sobretot davant aquests dubtes, i pares, mares, tingueu doncs molt de compte, no?, amb
1: molt.
0: El que podeu trobar a les mans de les vostres filles, en aquest cas, que són les més usuàries d'aquest tipus de cosmètica.
1: Mira, una dada pensa que ha augmentat en els últims anys un 21% venda de producte cosmètics a menors entre 8 i 15 anys, eh?
0: 8?
1: Sí.
0: A partir de 8 anys estàs dient, Marta?
1: Sí. Sí, sí. I a Suècia, hi ha una cadena de farmàcies líders que han prohibit la venda de cosmètica a menors de 15 anys. Ja es comença a escoltar aquesta paraula cosmeticorexia, uh-huh. i es comença a fer ressò. Ja fa un parell d'anys que es comença a fer ressò i a dir, ostres, cuidado, no? Que estem fent alguna cosa i no és bo.
0: Clar.
1: No està doncs... definit com una malaltia encara, però...
0: Però tot comença per alguna cosa.
1: És un
0: i
1: terme...
0: sobretot veient aquestes xifres.
1: Exacte. Igual que hi ha l'afició de posar-se moreno, que parlàvem en el programa anterior, no? Uh-huh. Que també té un nom i el té fixa, que és tanorèxia. Mai s'acaben de veure morenes. Sempre volen més.
0: Déu-n'hi-do. Marta Morcillo, des de Frida Beauty, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Si hi ha algú que tingui algun dubte o vol parlar directament amb la Marta, la aneu a veure i us donarà tota la informació i assessorament que necessiteu, i sobretot amb molt de compte amb aquestes joves adolescents i amb tot el que estan veient, carregant i s'estan exposant.
1: Sí, totalment.
0: Fins a la propera, Marta.
1: Gràcies.
0: A tu, bon dia.
1: Adeu.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí. I don't wanna dance to this.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: Vinga, va, que anem carregats de tema per aquesta nova hora de les veus del matí. D'aquí una estoneta amb la Ivonne Laborda i també amb una càpsula de la xarxa de comunicació local.
7: Doncs sí, entrem ja en aquesta segona i última hora de programa de les veus del matí d'aquest dimecres 13 de maig. Música i propostes noves que han arribat. Energia.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
6: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
7: Molt bon dia, Ona.
6: A veure, quin dret descobrirem avui?
7: Avui parlarem dels permisos, permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons doncs justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
6: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
7: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, i estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha doncs, trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no?, per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre, perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores, uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs que aquests drets doncs a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
6: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
7: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem, perquè en tenim de diverses categories, Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització, no?
6: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
7: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, Això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, eh? De la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que a més ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís per malaltia i hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Uh-huh. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia i hospitalització, que és un permís de 5 dies, uh-huh. Diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi, doncs, un repòs domiciliari, no? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet. També s'inclouen els familiars fins a segon grau, que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa, doncs, ha de pagar el sou com mm-hmm. si d'una, bueno, com de qualsevol altra situació es tractés.
6: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet, o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
7: Correcte. I que a més, dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Uh-huh. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no? Que van de... depèn de la jornada que tingui cadascú.
6: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
7: Començaria a comptar el dilluns.
6: Uh-huh.
7: Començaria a comptar.
6: Perfecte.
7: El dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, és una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si és concreta o no és concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
6: Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
7: Sí, sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol, mm-hmm. i per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
6: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
7: Efectivament. Tenim un tercer permís, no? Uh-huh. Que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no? D'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo, i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Uh-huh. Aquest permís aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos, que la seva durada és individual i per tant s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
6: Per tant, si un progenitor no les gaudeix, es perden. No?
7: Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també he trobat, és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
6: A veure com funciona això.
7: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho de per hores, per anar-ho gaudint per hores, no?
6: I llavors ho pots allargar, entenc.
7: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més, no? Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura, no? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos, val?
6: Tot això és molt teòric. Anem una mica, com ho apliquem això a la vida pràctica?
7: Com ho apliquem això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? En aquest cas, imagina't que la vostra mare, doncs, s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge, doncs, certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs, no es pot moure. I aquí l'empresa, doncs, et diu, escolti'm, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs, vostè ja pot tornar a la feina. Bé, què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs es diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs i per tant no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
6: I està bé saber-ho, no? Perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
7: Correcte.
6: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
7: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació, doncs, molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs, per tant, aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte i tu el dissabte és un dia que no el treballes, eh? La teva feina el dissabte no el treballes. Tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè imagina't, no? Els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2+2=4.
8: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
7: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement, i dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una és una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No, és a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs en jornades completes, i aleshores això que et permetria doncs tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
8: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
7: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills, si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
8: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
7: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
8: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
7: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i em justificant. En aquest cas, com ho apliquem, no? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc. És freqüent que se'n sol·licita que acreditem allò, no? Per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolti, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir a vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
8: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no?, que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no?, que
7: correcte,
8: al final la feina no ho és tot, i també és important, no?, poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
7: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
8: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
7: Moltes gràcies, fins la propera.
9: Els protagonistes de les veus del matí.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.

0: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i sobretot el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
4: Els protagonistes de les veus del matí.

0: Carlota Giró, i sense pressa anem avançant cap a la una del migdia.
1: Sense pressa.
2: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
0: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
2: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
0: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
2: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
0: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
2: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
0: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
2: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
0: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
2: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
0: Organitza
2: l'Ajuntament de Vilafant.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Dimecres 13 de maig, aquí estem a punt de posar ja el punt i final. Arribem a la una del migdia, nou butlletí informatiu, anem a dinar i demà a partir de les 11 una miqueta més. No sé quins plans tens tu, Ivan.
0: Dinar.
5: També?
0: També.
5: Sí, doncs
0: ara,
5: molt fit, no?
0: I a la tarda estarem aquí un altre cop.
5: El tens fet o a mitges?
0: S'ha d'acabar, a mitges.
5: Ah, molt bé.
0: S'ha d'acabar.
5: Que bé.
0: Que bé, has vist? Sí, previsió,
5: sí, sí, sí.
0: Previsió.
5: Sí, sí, sí, no com jo, que no sé ni què dinaré encara, però bueno, una amanida, que ja més o menys, sí, amb el que tinc per allà a la nevera, alguna cosa farem. Sí, i que ve de gust, eh? Ens hem de cuidar.
0: Apa, doncs, Mercè.
5: Fins demà a les 11. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat, i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que en sabem de tot plegat.
2: Bon dia, doncs efectivament aquesta concentració i manifestació que s'està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist en molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 1:15. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de "sense condicions dignes no acabem el curs", els manifestants ara han enfilat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre i en aquests moments tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al vell mig de Vilafranca, com dèiem, una manifestació molt multitudinària amb aquest lema "sense condicions dignes no acabem el curs". No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu docent.
1: Gràcies, Goretti, seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és dimecres 13 de maig.
2: Ja estem preparats per oferir-vos una nova edició del nostre butlletí de notícies.
1: Figueres celebrarà la Fira per a la gent gran amb una nova guia de serveis municipals per a majors de 65 anys.
2: Mor Josep Company, fundador de Finques Company i figura clau en el desenvolupament turístic de Llançà i el nord de la Costa Brava.
1: Roses en renova la xarxa de clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb una inversió de gairebé 2,9 milions d'euros.
2: França reforça els controls fronterers a Cervera de la Merenda contra la immigració irregular i el tràfic de drogues.
1: Una mare de Figueres denuncia el patiment silenciós del bullying infantil després de dos atacs d'ansietat de la seva filla.
2: I una baralla entre aficionats marca el partit del play-off entre el Borrassà i el Vilamalla.
1: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres acollirà els dies 30 i 31 de maig la 12a edició de la Fira per a la Gent Gran a la Rambla i a la plaça Catalunya. L'esdeveniment reunirà 36 entitats i associacions amb activitats culturals, esportives i musicals per promoure l'envelliment actiu i la participació comunitària. Entre les novetats d'enguany destaca una nova guia municipal de 48 pàgines dirigida a les persones majors de 65 anys amb informació pràctica sobre els serveis socials, cultura, salut, esports o mobilitat. La publicació es repartirà durant la fira i també estarà disponible als equipaments municipals i al web de l'Ajuntament. Els dies previs també s'han programat tallers, xerrades sobre recursos digitals, activitats de riureteràpia i visites culturals al Museu de l'Empordà.
1: Ha mort aquest dimarts Josep Company Molar, empresari estretament vinculat al creixement turístic i immobiliari de Llançà i del nord de l'Alt Empordà. Company, nascut a Celrà l'any 1934, va arribar a Llançà als anys 70 i va començar ajudant turistes francesos i belgues a trobar allotjament entre pescadors i veïns del municipi. Aquella activitat acabaria convertint-se en Finques Company, una de les immobiliàries de referència de les comarques gironines. Al llarg de la seva trajectòria també va ser jutge de pau de Llançà i va rebre reconeixements com la medalla al mèrit turístic de la Generalitat. La seva figura queda lligada a la transformació de la Costa Brava i a una manera de fer empresa basada en la proximitat, la confiança i l'arrelament al territori.
2: Roses està executant les obres de rehabilitació del clavegueram de Santa Margarida i Salatà amb l'objectiu d'acabar amb les filtracions d'aigua salina que afectaven la xarxa. El projecte, amb un pressupost de prop de 2,9 milions d'euros, permetrà renovar més de 2,6 quilòmetres de conduccions i millorar el funcionament del sistema fins a l'estació depuradora. Les obres es desenvoluparan fins abans de Sant Joan i s'aturaran durant l'estiu per minimitzar l'impacte en plena temporada turística. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació de col·lectors, la substitució de pous de registre i la instal·lació de noves canonades. Segons l'Ajuntament, els treballs es fan amb maquinària especialitzada, que evita obrir grans rases a la via pública i redueix les molèsties als veïns. El consistori destaca també que la millora permetrà reutilitzar més aigua regenerada per al rec de zones verdes del municipi.
1: Les autoritats franceses han anunciat el reforç dels controls policials a Cervera de la Merenda amb l'obertura a les 24 hores del servei de policia de fronteres. La mesura arriba després de detectar un augment del tràfic de drogues i de la immigració irregular a la zona fronterera amb l'Alt Empordà. El prefecte dels Pirineus Orientals ha explicat que el dispositiu incorporarà més agents i controls permanents a punts com el Coll de Balitres, l'estació de tren o els accessos secundaris on també s'utilitzaran drons de vigilància. Segons les dades aportades per les autoritats franceses, durant aquest any ja s'han interceptat a prop de 4 tones de droga a la zona. França assegura que el reforç en respon a criteris de seguretat i control fronterer i desvincula la decisió del procés de regularització d'immigrants impulsat a Espanya.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El testimoni d'una família de Figueres ha tornat a posar el focus sobre les conseqüències emocionals del bullying escolar en infants. La mare d'una nena que actualment té 10 anys explica que el cas va començar quan la seva filla en tenia 6, amb canvis de conducta, tristesa constant i episodis d'ansietat, que van acabar portant-la dues vegades a urgències de l'Hospital de Figueres. Va ser aleshores quan la menor va explicar el que estava vivint a l'escola. La família denuncia el desgast emocional, la culpa i la dificultat de detectar a temps aquestes situacions que sovint es disfressen de coses de nens. La mare reclama més escolta, prevenció i implicació dels centres educatius davant unes situacions que poden afectar profundament l'autoestima i la salut mental dels infants.
1: El partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera catalana entre el Futbol Club Borrassà i el Futbol Club Vilamalla va acabar amb incidents a les graderies després del xiulet final. El duel disputat a Borrassà i amb victòria del Vilamalla per 0-1 es va desenvolupar amb normalitat sobre el terreny de joc, però diversos aficionats dels dos equips es van veure implicats en una baralla un cop acabat el partit. L'acte arbitral sí que recull l'activació del protocol contra insults durant el minut 63 per càntics dirigits a un jugador visitant. El Vilamalla també denuncia insults racistes i l'entrada de bengales al camp. Per la seva banda, el Borrassà ha condemnat públicament els incidents i qualsevol manifestació de violència o racisme. El partit de tornada es jugarà aquest diumenge a Vilamalla.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Connectem amb la xarxa de comunicació local per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició de l'informatiu amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una bona traca de tempestes les que van descarregar ja molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà, pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar, també blancs als cims del Pirineu on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat, els núvols no s'acaben de desfer i de fet al llarg d'aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany, el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà i amb bon ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tot plegat ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera

0: Llebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, per exemple, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
2: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
3: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant. En canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh Bilateral Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
0: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lliuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que

0: Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència d'electricitat d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellver, bon dia.
1: Bon dia, el Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición de, del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i per tant per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hajo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentra, tècnic del conjunt del Segrià.
17: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Una petita pausa i de seguida tornem.
2: La xarxa de comunicació local.
18: Propostes en xarxa.
19: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
20: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
21: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
3: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte.
3: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
22: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
3: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
3: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
3: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols, per exemple a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, al Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
3: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
24: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
3: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
7: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
5: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
9: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
8: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
3: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
25: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
10: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
2: Notícies en xarxa.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
22: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
11: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant. En canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
13: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
12: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament d'aquesta obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
15: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
16: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
15: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari, que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, o a Urri Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
17: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
14: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
3: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
18: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat, primer directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
18: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
3: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
20: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
3: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I és moment per a la cultura. Amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fan un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions, entre les més destacades la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
5: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: Cita destacada a Barcelona, la del Sonar, i també a Tarragona el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
6: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: I una nota luctuosa, la vedette Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedette es farà demà al Tanatori de les Corts.
3: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
9: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
23: És un dels partits més importants de la història del Girona. Demà. Ens sembla Tenerife, ens sembla Valladolid, ens sembla Eibar. Aquest partit eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
1: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, en que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7 el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ha agafat a l'Alfons Romero, que el tinc aquí al meu costat, una mica a contrapeu. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: Narcís Quintana, bon dia. Xavi Esteve, bon dia.
3: Bon dia. El temps fugit, eh?
2: Sí, perquè clar, estàveu aquí parlant, molt animats.
3: Sí. Jo li estava explicant que la senyora Paneque, la consellera, em provoca son quan l'escolto i em va molt bé.
2: Però això venia del tema de la vaga de mestres d'ahir, aquesta gran manifestació, aquesta gran mobilització.
3: Ara sí que ho podem dir en veu alta, que en parlava amb en Narcís, que el Partit Socialista es baralli amb els mestres, alguna cosa no funciona en aquest país, no? No funciona. Perquè hi ha una tradició republicana que l'esquerra està al costat de l'ensenyament, i aquí, doncs, bueno, aquests han pactat amb el Coscubiela i un reduccionisme del sindicalisme minoritari, i volen fer passar pel tubo el sindicalisme majoritari, que està demanant coses elementals, no?
2: El que passa és que parlàvem d'aquests 400 euros ara amb en Narcís mentre pujàvem aquí a l'estudi de directe. Jo no crec que sigui la solució, amb més salari, no?
3: Home, el meu fill és professor i el que cobra té que pagar un pis de 700 euros. Per tant 400 euros i més, no?
2: Antoni, et vol dir alguna cosa?
4: Jo crec que anem a lo mateix de Rodalies i l'altre. O sigui, hem estat 20 anys que les coses s'han arreglat molt poquet, perquè ara, clar, ara demanes 400 euros de cop i els mestres sembla que estan demanant l'oro i el moro, no? Però clar, si durant aquests 20 anys últims haguéssim baixat les ràtios, cosa que no s'ha fet, haguéssim fet escoles noves, que nosaltres aquí a Vilafant, per exemple, tenim institut, a Figueres hi ha escoles amb barracons, o sigui, s'ha anat tan lent que no s'ha fet una inversió, no s'ha adequat.
3: I el contingut,
4: el mateix que Rodalies, per exemple.
3: I el contingut, els mestres han de servir per alguna cosa més, no? Per donar contingut a aquests joves i per fer ciutadans d'una societat més lliure, etc, no? Tenen una gran responsabilitat. I si els pares, la societat, els abandonem,
4: sí,
3: malament rai. I
4: Alfons,
3: si el govern
4: però
3: els abandona,
4: són 20 anys,
3: encara
4: són 20
3: pitjor,
4: anys de retard. Mira, no s'ha fet ni una sola vivenda de protecció oficial.
3: Ja.
4: No s'ha arreglat el tema de Rodalies. No s'ha arreglat el tema de la sanitat, dels professors. Portem 20 anys en què s'han anat fent les coses molt malament. I hem arribat a un punt que està patant tot.
2: La pregunta és per què hi ha hagut aquesta deixadesa durant aquests 20 anys.
5: Perquè hem estat per altres coses.
3: Exacte, perquè hem volgut fer una societat més lliure, etc, però aguantant els de la cabra de la legió. És a dir, hi ha una part d'història que pesa massa en aquest país. I quan no hi ha diners per tot. I aleshores hem de prioritzar o l'escola o la cabra de la legió. Triem, en aquest sentit. Quan...
2: Més escola i menys cabra, sense renunciar a res.
3: No. Si hi ha d'haver una prioritària, és més escola.
2: Evidentment.
3: L'altre és relatiu. Si el Cristo del Buen no sé què, que al Merí el treuen allà, si s'ho paguen ells, aquells regionaris...
2: Cap problema.
3: Fantàstic, Com si volen dormir amb un elefant. Ara, que tu paguis de l'erari públic això, i després home, esclar, és que ara no hi ha diners. Bueno, esclar, no hi ha diners, és veritat, i els diners són limitats, però hi han d'haver prioritats, hi ha coses que són més importants que unes altres, i és clar, aquí no volem, jo sempre m'heu dit, per què no preguntem què cobra el cap de la policia local de Figueres? Quedareu acollonits, eh? Quedareu acollonits.
4: Bueno, jo no personalitzaria, no,
2: però clar, tu parlaves de les prioritats, doncs potser hi ha la prioritat de la seguretat i evidentment per tant, doncs, la policia està ben pagada, si la prioritat teva és la seguretat.
3: Hi ha vegades excés, el que cobra, hi ha moments que és indignat.
4: Bueno, però si anem aquí, anirem als el problema de fons és que en els últims anys no s'han fet les coses ben fet, perquè s'han pujat un 0,5%, s'ha posat un 2%, mentre que la vida pujava un 5 o un 7%. Clar. No s'ha fet vivenda social, perquè, clar, va arribar al punt que no convenia.
2: Perdoneu-me,
4: no convenia fer vivenda social perquè els empresaris fotien molts pisos que es venien molt cars i guanyaven molts diners. Vale? I sempre dic el mateix, mentre la democràcia estigui sostinguda d'uns partits polítics que s'alimenten dels diners negres de moltes coses empresarials, no anirem bé
5: fins que estem fins que fem el que ha de fer un govern, que és administrar, i aquí no s'administra, aquí estem carregats d'ideologia. Jo diré ara una barbaritat de les meves, però aquí faria falta un 155 europeu de la Comissió Europea durant 8 anys que posés ordre econòmic en aquest país i acabés amb la meitat o tots els xanxullos
2: que tenim. En aquest país i en altres també, suposo, no? Perquè,
5: sí, bueno, però jo visc en el meu.
2: Sí.
5: I aquest descontrol que hem tingut aquí amb els calés i, si no m'equivoco, només amb subvencions 5.000 milions d'euros l'any.
3: Clar,
5: 5.000 en subvencions a un, a l'altre i a l'altre i el d'aquí i el del costat, subvencions que alguns sí que seran útils, però altres són ben bé per alimentar tot el personal.
2: Xavi està molt callat, està
6: estava
2: mirant els titulars, què en pensen les famílies de la vaga, ara en parlarem.
6: Jo dic una frase i dic seguiu votant.
2: Seguim votant?
6: Sí.
2: Però llavors què hem de fer?
6: Què vols dir?
3: És que si no votem hem de fer un cop d'estat.
2: Sí.
6: No. O sigui,
2: deixar de votar tampoc és la solució.
6: No, veiem. Aquí no es vol la dictadura, no?
2: No.
6: S'ha votat per la democràcia, no? Seguiu votant.
4: No, una llei de partit.
2: Però llavors la solució quina és?
4: S'ha de fer una llei de partits clara i neta.
6: Mentre que hi hagi votants ja està bé.
2: Ja, però qui la fa aquesta llei?
4: No els interessa als polítics fer una llei de partits clara i neta. Hem de començar per arreglar les coses.
2: M'estàs dient que no votes?
6: No, jo dic que voteu, que seguiu votant.
4: Voteu, voteu. Votar és el que hem de fer en democràcia.
2: Però clar, si no votem...
4: No és la solució. No és la solució perquè mentre hi hagi un sol partit que es votin ells mateixos, ja guanyen, encara que els altres ciutadans no anem a votar.
6: O sigui, esteu dient que esteu a favor de moltes coses de Xina. Xina no sé què.
2: Jo no ho he dit.
6: Xina té un sistema de fer el país...
4: Ningú ha dit aquí això, eh?
6: Val? Ara va molt bé, abans no anava tan bé. I jo dic, seguiu votant. Jo vaig dir aquí una vegada que no, cada Xina, vegada la gent votarà menys.
2: A Xina no voten.
6: Bueno, la gent votarà menys.
2: Però
6: votarà...
2: per això cada cop hi ha més gent que vol una dictadura.
6: No, però veiem.
5: O votarà diferent. Hi ha gent que vol ordre.
6: La gent votarà menys.
5: Això és un desordre.
6: Narcís, la gent vota menys. La gent no es presenta a les votacions i cada vegada hi ha menys coses. Ara hi ha vaga de professors, d'aquí un temps hi haurà vagues
2: metges també, que estan en marxa.
6: I jo dic una cosa, que no surti l'hostaleria i turisme a fer vaga.
5: Aquests que estan no surti, atrapats per al...
6: No surti la gent dels supermercats fent vaga.
4: Perquè aquí recordem, hi va haver una pandèmia...
6: No va haver-hi subministres perquè no va haver-hi i va haver-hi un problema. Que no surti la gent, aquesta gent a sortir de vaga, perquè llavors el problema no serà el dia a dia, serà el cap de setmana.
2: La qüestió és que els treballadors privats...
4: Primera, que les empreses que tu dius són empreses privades.
5: Estan enganxats.
4: Segona, que quan un treballador surt de vaga, suposo que els profes també li descompten el sou.
2: Sí.
4: Però no és el mateix que et descomptin un dia que tu fas vaga com a

0: Els públics tenen més facilitats per poder fer vaga?
1: Facilitats i poder, perquè aturem Rodalies, aturem els col·legis o aturem la sanitat i la gent que hi ha al darrere es queixa. Tu atures el bar d'en Manolo i la gent se l'anirà al bar d'en Pepito.
2: I els treballadors del bar d'en Manolo rebaran, perquè en Manolo els dirà, bueno, què passa aquí?
0: O els despatxarà.
2: Jo sempre he pensat,
3: aquestes vagues de professors haver de fer-se els dia a dia, que els facin el cap de setmana.
0: Bueno, de fet, ahir...
3: Ahir es va comentar.
0: Ahir ho vam comentar i Josep Maria Barnils comentava, no sé, sembla que era en Josep Maria Barnils, que deia perquè no les feien un 3 de juliol. O un 10 de juliol.
3: O que ho faci, que ho faci,
4: quina llombrera.
0: No? No, però que és veritat. Llavors, evidentment, si la vaga és el mateix que està dient ella.
2: És una mesura de pressió. Ara, si fas això ja no pressiona.
3: Imagineu.
2: Per això un treballador ordinari...
0: I per això no
2: la fan
0: el dissabte.
2: No fa vaga perquè no pot, perquè està presoner. No pot.
3: Ara imagineu que l'hostaleria faci vaga el cap de setmana. Tota sencera, sortint al carrer, tots els que treballen.
2: Una altra impossibilitat.
3: No es pot fer, perquè ara si tens, per exemple, tens que anar de viatge a algun lloc i t'has al cap de setmana i vas a un hotel...
0: Igual que els controladors aeris, per exemple, no?
3: I et diguin, no senyor, fem vaga. Com que fem vaga? Jo pagant? No, fem vaga i ja està. No, això no es pot fer. I en canvi, si ho fan tota classe de professors, metges i tot això, ho fan el dia de cada dia, quan la gent van de cul tot el dia. Jo, són coses que no entendré mai.
0: Bueno, perquè fas la mesura de pressió. Si tu molestes a la societat, és més fàcil que el govern posi...
3: Ja, però, per exemple, un pare que tingui que portar el seu fill al col·legi està tancat. Què fas una setmana?
0: No, hi ha serveis mínims,
3: Que això és una altra cosa que no entenc. O sigui, tothom està al carrer manifestant-se i tens un professor o dos professors pringats fent els serveis mínims.
0: S'ha hagut de fer sorteig, perquè es veu que no...
3: Jo no ho trobo bé.
0: Però és que els serveis públics, si hi ha vaga de metges, igual, estan obligats a atendre.
4: Tu ets pare d'uns fills que van a l'escola, has sentit, no? Tens un o dos?
0: Un,
4: jo també en tinc un, no?
0: Pel teu ja no va a l'escola.
4: No, al revés, ara és professor. Però aquesta escola té que donar resultats, no? Jo, que he fet de professor també, li dono un alt valor. A mi que hi hagin 72 policies locals o 69, més indiferent, perquè els objectius no m'arriben a... Però que hi hagi un professor que tingui, i això ho he viscut, que tingui 30, 40 alumnes en l'aula, això va en contra del treball de... Tu saps que és tenir 30 fieres allà baix que estan fotent una guerra i que has de tenir un domini d'aquella classe
0: per ensenyar-los
4: anglès o per... Què passa? Que quan sortim a fora, PISA ens diu, no, aquests alumnes fatal de matemàtiques, no? O fatal de comunicació. Jo maldo perquè el teu fill tingui un bon ensenyament, perquè el dia de demà, si apren anglès i l'aprèn bé, doncs tindran coneixement, no? Per tant, és que l'ensenyament és importantíssim, imprescindible.
3: Així m'està dient, jo he tingut un fill, com tu dius, jo el tinc, he tingut aquí a l'escola Sullivan, i he tingut aquí a l'institut, i a mi m'ha vingut el meu fill, m'ha dit que aquest profe no serveix per res.
4: També passa.
3: I el que ensenya aquest profe no serveix per res. En canvi,
0: Xavi, n'he tingut a la universitat de profes que no servien per res.
3: A mi, després una altra cosa, dic, aquest profe val la pena.
2: I de molt bons, també.
0: Com en tots els col·lectius, també hi ha periodistes que val la pena i periodistes que no. El que passa és que, esclar, la feina del periodista no és tan important o no té tanta... la feina d'un mestre és construir els coneixements dels ciutadans del futur. La feina del periodista potser...
3: La feina del periodista és valorar la informació que tens i reciclar-la per donar-la millor. És la feina del periodista.
4: El que passa que els mestres haurien de tenir un reciclatge permanent i adquirir coneixements.
0: Però no ajudem a la societat, els periodistes.
4: I no va així.
3: Mercè, jo trobo que sí. Periodista filtra la informació i vol la informació segons el criteri del periodista.
0: Teòricament.
2: Segons el criteri de l'empresa.
3: Sí. Bueno, però
0: mira, ara, no t'oblidis, són empreses, que vivim en un món capitalista,
2: tu has de dir el que diu la...
1: Seguir la línia del mitjà. Anem al principi de la conversa. Jo tinc un diari d'edició catalana o edició nacional, vale, i a mi m'ha

0: M'arriba una subvenció cada any de la Generalitat i m'arriba una subvenció de X milions d'euros que amb això puc tenir el meu diari. M'entens o no? Puc que el diari tiri endavant. Però clar, jo ja sé que si vaig en contra del que em dona de menjar, la cosa no m'anirà bé. Poder la subvenció me la baixaran.
1: És que actualment no existiria cap diari de paper. No existiria cap perquè no es ven. Si es venen hasta La Vanguardia, se'n venen quatre exemplars.
2: Quan diguem que encara hi ha franquisme, és això.
0: Però franquisme i catalanisme. No me parlis de franquisme. Parla'm d'empresaris ja. És un món empresarial ja.
2: No. El franquisme va ser això. I era difícil tenir llibertat de premsa.
0: I què és el catalanisme?
2: Que sobre intervenien
0: Alfons,
2: en el pagament.
0: Alfons, que tens el cap només al franquisme, t'has quedat anys enrere. I el catalanisme, les subvencions dels partits polítics catalans a la Generalitat, o no sé què, els diaris catalans, això no compta? I te'n vas a Andalusia i el mateix.
1: La Vanguardia, el periòdico, a l'ara 4 milions i mig d'euros en un any. Encara tenen pèrdua.
3: El meu fill va vindre l'altre dia, venia de l'Insti de Girona, i em van dir, hòstia, papa, avui hem tingut una cosa que no havia fet mai. Resulta que hi ha un professor de substitució perquè la seva tutora està embarassada, està de baixa, i té un professor de substitució. I aquest professor de substitució ve de València. D'acord?
4: Això és un altre tema,
3: Això és un altre tema. Llavors me diu, mireu, jo estic, així és el professor, de substitució ho va dir, jo estic molt desanimat, vull plegar de ser profe, i jo a mi voldria que aquesta classe, vosaltres, m'animéssiu a mi a fer millor la meva feina. Això ho va proposar, el meu fill li va explotar el cap, digui, a mi que un profe em digui això, és que la cosa no està bé. Llavors, els mateixos alumnes tenien que idear un sistema de màrqueting, perquè el meu fill fa màrqueting, per il·lusionar aquell professor a seguir assagint el seu el que estava fent. Clar, jo, el meu fill em va vindre i dir, jo vaig tindre que fer això. Dic, i tu com ho vas enfocar? Dic, jo positiu, papa, positiu, bueno, què vols que faci?
0: Clar,
3: si jo foto la negatiu, m'aplega.
4: Clar,
3: llavors, imagineu el punt que arriba un profe en un institut i et diu això. Ve de València, que volia plegar, segons va dir, per posar una empresa per poder-se guanyar la vida, no de professor, que durant no sé quants anys estàs de ser cinta profe.
2: Clar, ja pensant el mateix.
3: I venen això aquí,
2: fora,
3: i t'ho fan això. Dius, hòstia, papa, dic, no ho sé. I van tindre que fer, vamos, entre tots, un
0: però,
3: pla de màrqueting
0: no
3: per aquest profe.
0: Malament, és una tàctica per incentivar.
3: Però perquè te digui un profe això...
0: Bueno, hòstia, però escolta'm, pitjor és arribar a classe, dir bon dia i no saber què fer aquell dia. O anar a buscar el llibre i seguir només el llibre.
3: Això va dir...
4: Jo t'ho puc confirmar, l'escola dels meus fills, sobretot el curs passat, hi havia mestres de València, jo tenia també un dels Pirineus, vull dir que no té cap sentit que profes d'aquí hagin d'anar cap allà i profes d'allà hagin de venir cap aquí, a no ser que vulguin, jo no d'això, però no té cap sentit que una noia de Figueres o de Vilafant que s'ha tret magisteri hagi d'anar a treballar a València o a Tarragona quan una de Tarragona haurà de venir aquí, és que no té cap sentit.
0: D'aquí de Figueres anar a fer classes a Palafrugell cada dia.
4: Clar.
0: I poder tens una allà a prop de Palafrugell i el fas anar a Olot cada dia.
4: Que això és una cosa que s'hauria de mirar.
0: És que no tinguis la plaça.
2: Dia, Torroella de Montgrí, i em deia, bueno, esclar, hem de combinar els cotxes perquè els cotxes van en gasolina.
4: Sí.
2: Ara que la gasolina, a més, ha pujat, i com que tens un salari molt limitat, tot compta, no?
0: Mira, i això fa molt de temps que ho parlem, ja sense parlar de sous, les ràtios de l'escola. Tu en una classe no pots tenir 30 alumnes.
2: No pots.
0: És que si vols atendre bé els teus alumnes, has de tenir un màxim de 15-17 alumnes. Cuidado, i 17 alumnes ja són molts, però bueno, com que estem a 30, anem a suposar que a les classes tinguéssim 17 o 15 i la cosa aniria molt millor.
4: I d'aquests 17 segurament en tens 2 amb dislexia, 3 amb TEA, els altres amb autisme, un potser té una discapacitat, té ceguesa...
0: I dos que acaben d'arribar...
1: La varietat cultural és immensa actualment, perquè no és com quan nosaltres anàvem a l'escola, perquè ara venen gent de tots els països, no saben l'idioma, s'ha de trobar una manera que es pugui compaginar això d'alguna manera que avanci tothom, perquè si hi ha molta gent que no entén l'idioma, retrasarà tots els que sí l'entenen d'alguna manera, i s'ha de buscar la manera, jo no sé quina és, però...
4: El que passa és que que la nostra realitat social, o sigui, jo el que vull és que no vull que els meus fills vagin a una escola bombolla, que n'hi ha algunes. Jo vull que els meus fills sigui la realitat. Si la realitat ha, és que al carrer tenim persones nouvingudes que no tenen la nostra llengua, doncs hi ha d'haver-hi també a l'aula.
1: Clar.
4: I persones doncs, que tenen una dificultat, o persones que els hi costa més, o persones que els hi costa menys, o persones que se'ls hi dona molt bé. Però al cap i a la fi, l'escola ha d'ensenyar-te a conviure amb tot això.
1: Però això no sol passar amb les escoles d'èlit, amb les escoles de privades.
4: Escoles bombolla.
1: No em trobaràs.
4: N'hi ha de públiques, també, d'escoles bombolla.
3: Jo penso que des de que s'ha ficat la política per l'educació no va bé això, la cosa. O sigui, no tira
4: bé. Vols dir que creus que haurien de decidir els tècnics? Hauria de ser més una tecnocràcia?
3: Jo penso que o sigui, el que és l'educació hauria de tenir persones qualificades d'educació i que decideixin durant, no 2, 3, 4, durant 20 anys, 30 anys, 40 anys, l'educació que nosaltres vulguem amb les eines que hi ha ara i extrapolar-la en el temps. Vull dir, jo penso que això políticament s'ha demostrat que no funciona. Cada vegada la nostra educació va menys. El sistema, com vosaltres dieu, i és veritat, tu surts al carrer i trobes moltíssimes maneres de gent nova. Això s'ha d'anar modificant. Has de buscar un sistema...
4: Més si afegeixes la tecnologia.
3: Exacte, que això és una cosa afegida. Que ja hem parlat aquí moltes vegades. Jo penso que han de ser els tècnics que s'han d'agafar, ficar de cap i dir, escolteu-me, això no anem bé, s'ha d'anar d'aquesta manera i d'aquesta manera. I després una altra cosa, tot això de que surtin al carrer els professors i que protestin per un sistema, ostres, jo a mi em sembla molt bé que protestin, jo no dic que no, però a vegades jo em dono l'efecte de que s'ha de pensar amb altra gent. M'explico, un professor que tingui uns problemes, com diu l'Alfons, a pagar un lloguer, s'hauria de mirar per què té un problema per pagar un lloguer.
1: No ve del mestre, això.
4: No.
3: Exacte,
4: no,
3: vull dir, clar, no. I això és una cosa afegida. I després una altra cosa, també s'ha de pensar que si hi ha molts professors als carrers, hi ha molts nanos. Que un professor també ha de mirar pel nano. Jo no dic que un professor no protesti, no ho dic pas això, perquè si anem a començar a protestar,
4: clar,
3: estaríem
4: a mi
3: tothom.
4: M'agradaria i tornant al tema de les famílies, que aquesta vaga, doncs, si realment doncs, entre tots volem millorar el sistema educatiu i estem d'acord amb el que reivindiquen, que haguéssim pogut anar a les famílies a reivindicar també i els nanos. Perquè els nanos també està bé que ho entenguin, no? Perquè no, aquell dia no han anat a classe, no?
2: Les famílies i la societat hauríem d'intervenir també en aquest procés, no? Perquè en Xavi ho ha dit també si és de passada, però és veritat també el contingut, és a dir, quan el teu fill diu aquest professor no sé què, ho sabem, i alguns sabem, inclús companys nostres, que no fan bé les coses. Per quina raó? No ho sé. Jo vaig tenir una experiència amb un nano que avui és un número 1 d'informàtica, està en una empresa d'informàtica fent... és una virgueria, i a la primària va fallar matemàtiques. Aquest nano, que era pulcre, tenia un avantatge per nosaltres, que apuntava que tot el que deia el professor, i per tant els seus apunts era com una ecografia de la classe de matemàtiques. I aleshores hi ha un moment que dius, com és que aquest, en el tema de les equacions, que aquest nano, que aparentment és intel·ligent, tenia problemes de comunicació, tímid, etc., però eren figues d'un altre paner. Aquest nano no feia bé les matemàtiques i avui és un qualificat persona perquè el professor li ensenyava malament les equacions de primer i de segon grau. Les tenia allà apuntades, no? I allà veies l'error d'aquella classe d'un professor que, a més, era especialista en llengua catalana, no en matemàtica, no? Per tant, aquell nano va tenir un mal aprenentatge i va fracassar.
4: Això és una altra cosa, que els mestres...
2: I tu ho veus allà, ho veus claríssimament i dius, que la mare preocupada, no, escolti, el seu fill és superintel·ligent i la veritat és que
1: aquí...
2: ens ha donat l'error, el que està fallant aquí és el mestre.
1: Però és que aquí hi ha dues coses diferents, el sapiguer i el sapiguer exposar. I amb un mestre és molt important, perquè quan jo anava a la universitat vaig tenir mestres, alguns molt famosos i molt de lògica, Però clar, aquell senyor no explicava les coses per als alumnes, els explicava per ell. I començava a la pissarra, pim, pam, pam, pam.
4: Això t'ho trobes a la universitat.
1: Sí, a la universitat. Clar. Pim, pim, pim. I esclar, i l'home aquell ho veia claríssim, però ningú tots ho veien fosc.
4: Mira,
1: no,
4: jo et puc dir, no
1: s'explicava, noms i cognoms,
4: i segur que l'Alfons el coneix, en Joan B. Culla, jo l'he tingut de professor. Jo, sincerament, a mi que em tractin, amb 19 anys, que em tractin com si fos tonta...
2: puc opinar no, com a historiador en Joan B. Culla.
4: Exacte, potser ell és molt bon historiador,
2: molt
4: però,
2: bon historiador.
4: Però potser a l'hora de
2: no
4: comunicar
2: bon, no bon professor,
4: de comunicar bueno, i de fer-te arribar el missatge i de fer-te aprendre, sí, i d'engrescar-te, perquè no és fàcil, doncs no
0: sí,
4: és bon profe.
0: Jo veig que les coses per arreglar-se s'han d'anar arreglant. El que passa que no podem posar, o sigui, això no és una carrera d'ara de velocitat i després no fem res. Amb tot, en aquesta societat, amb tot, torno a dir, amb tot, és anar millorant. A vegades critiquem, mira, per on? L'ACA. Hòstia, a vegades aquí la tertúlia surt el tema de l'ACA i la critiquem. Bueno, si l'ACA fos fent la feina, és allò que dic dels ponts que s'inunden. L'altre dia ahir va ploure una mica i ja una altra vegada la carretera del Fort Castellada. Si aquí a la comarca tenim 10 punts negres, 10, màxim, 10 punts negres, si cada 2 o 3 anys féssim un pont, d'aquí 30 anys no hi hauria cap punt negre a la comarca. Però... doncs això és el mateix. Si anem, no deixem d'arreglar l'ensenyament, rodalies, la sanitat, el no sé què,
4: però
0: d'aquí 50 anys ho
4: tindrem
0: tot.
4: Primer?
1: No, però és que tot ve perquè no hi ha una planificació a llarg temps. Com tothom ve aquí a governar i està en el sofà, a l'assiento, el que més com més temps millor, van a lo ràpid i el que es pugui, i l'altre complicat ja ho deixarem per una altra manera. Sí. I això en els ajuntaments, els que hem estat a l'ajuntament, ho hem vist amb totes les coses. Ah, mira, arreglarem aquí. I jo deia a vegades, dic, home, però tenim la claveguera general que està a punt de petar. Diu, sí, però això és una cosa que ni no es veu, i farem aquí un arreglo al camp de futbol, per exemple, que això lluirà. Pues no, has de fer primer el que... I a tots els nivells.
3: Jo ara estava pensant, als Estats Units es fan hi ha moltes persones que es fan la seva educació a casa.
4: Bueno, de fet aquí també, hi ha el homeschooling.
3: Pues quan es comenci a veure aquesta tendència...
4: Bueno, tu has de demanar al departament i has de presentar les documentacions, etcètera, etcètera, tampoc no és pas...
3: Que no comenci a veure més gent que ho faci i menys gent que vagi als nens al col·le.
4: El que passa, que aquí, amb el sistema que tenim i la feina, tu podries?
3: No, jo amb la meva feina no, però si, per exemple, estàvem parlant d'un professor, que tingui un fill, li diu, mira, escolta, jo vaig a treballar, però tu te quedes a casa, no vas al col·le.
2: Això, el contingut del professorat és molt, molt discutible. Jo no vaig passar unes oposicions a professor d'institut, perquè a la tercera prova ens varen posar un mapa mut de les fronteres en què després de la guerra del 14 derivaven a partir-se l'antic imperi austro-húngre i la creació de Iugoslàvia, i allà hi havia unes línies que tu havies d'endevinar. Aquí hi ha Sèrbia, aquí hi ha Croàcia. No en sabíem res del Congrés de Berlín, ningú ens envia a la universitat, ningú ens havia explicat el Congrés de Berlín, i allò era relativament important, fins que va arribar l'ensorrament de l'antiga Iugoslàvia i vàrem descobrir que hi havia Sèrbia, que hi havia Montenegro, que hi havia Croàcia, que hi havia Bòsnia-Herzegovina. D'això no en sabíem res, i en canvi la realitat, tu obries el diari cada dia i anaves veient tot aquest problema ètnic, tot aquest problema religiós, i encara, diguem, els textos parlaven d'en Tito com el no sé què, i de l'autogestió com el socialisme autogestionari era un model, no sé si realment va ser. Vull dir, i tu havies de, amb aquest mapa mut, tu havies de ser professor d'institut. Bueno, quan devia arribar la crisi de l'antiga Iugoslàvia, el 99,9% dels professors d'història no sabien què explicar en aquest sentit. Per tant, vol dir que els continguts pels quals accedeixes
4: bueno,
2: a ser
4: és que, esclar,
2: professor...
4: van canviant els continguts bueno, doncs, i t'has d'adaptar a la realitat de l'actualitat.
1: També és una sort i una loteria els exàmens i què et tocarà, perquè depèn de quina pregunta, per exemple, la selectivitat, per dir qualsevol cosa. Si a tu t'ha tocat una cosa que te va bé o que te l'has llegit bé i, i estudiat i t'han explicat i t'agrada, que també és important, doncs te'n sortiràs fantàstic i potser la selectivitat te sortirà un nou. Sí. Però,
4: jo em vaig aquí,
1: però
4: jo...
1: si és una cosa que no t'ho han explicat, perquè no tothom t'explica què és el que dius tu, perquè estudiant jo m'he trobat també que deien en el, la professora dir... estudiarem això, això, això i allò, això no ho toquem perquè això és una cosa que no entra i posar-ho a l'examen
2: si tu
1: ens has dit que això no ho estudiem i ho han posat a l'examen
2: si tu vas a ser un bon professor útil quan has acabat la classe a casa teu has de treballar molt bé els continguts que donaràs i per tant hi haurien d'haver moltes més hores a casa, a la biblioteca, a la investigació perquè tu puguis donar uns continguts de nivell.
0: Tampoc estic d'acord amb tu amb això, perquè això és el mestre dels anys 60, 70 i 80 que corregien 40 exàmens a casa després d'estar tot el dia a classe. Però home, No.
4: Vol dir preparar-se bé les classes.
0: Ho facin a classe, ho facin amb un horari que lectiu, un horari de pagament. Jo, igual que no vull que el Paleta estigui treballant 8 hores i després tingui que anar a treballar un parell d'hores més per l'empresa en un altre lloc, perquè no, la gent ha de tenir un horari, després ha de tenir, si el mestre vol llegir, ell personalment, fora del seu horari de donar classes, de col·legi, del que li paguen, si ell vol... anar a la biblioteca, enriquir-se personalment, això com, tothom és lliure.
4: Dintre de l'horari laboral dels mestres ja està contemplat unes hores de preparació.
2: El mestre
4: ha
2: d'explicar uns continguts perquè hi ha un quadre general que no es compleix tampoc, per exemple.
0: Però
2: amb la Guerra
0: ja té unes
2: Civil
0: hores lliures a classe,
2: no s'hi arriba normalment a les classes,
0: Té hores de tutoria, té hores... A veure, els professors d'avui en dia...
2: Bon professor...
0: No, tu et confons amb els professors d'abans que entraven a les 9 a l'escola i fins a les 6 de la tarda anaven d'una classe a l'altra donant classe.
2: I em podria dir noms i cognoms, No.
4: Home, jo per l'escola dels meus fills sé que tenen hores que es dediquen a preparar les classes i més en una escola que no fem servir llibres que tot ho han de preparar els professors a més intenten també que tots els aprenentatges siguin aprenentatges reals i el dia, per exemple, han treballat tot el tema del que ha passat amb les mobilitzacions dels pagesos, per exemple, no? Això, clar, com ho has de preparar? Doncs estan a l'actualitat, no...
3: això és el que deia jo al principi, que hi ha professors i professors, hi ha professor que té la temàtica,
4: però clar, també hi ha una línia d'escola.
3: No, clar, i després hi ha professors que són de vocació i que es dediquen a ensenyar.
0: Sí, però hi ha vida més enllà d'estar a classe tot el dia.
4: Sí.
0: També ha d'anar a d'esbarjo, s'ha d'esbargir, ha d'anar al cine, ha d'anar al súper a comprar, no pot estar tot el dia...
4: Bueno, és que necessita viure per poder fer bones classes, el cap i la fi, no? Està claríssim.
3: I de quin surten els bons professors?
4: Exacte. Fem una pausa.
2: Però qui els controla, aquests bons professors?
4: El departament...
2: Qui l'ho sap,
4: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
2: Qui lo sap?
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Si vols ser la compra bé a Dana Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
12: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
13: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
12: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
13: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
7: Si vols ser la compra bé a Dana Carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Som-hi, ens hi tornem a posar aquí. El debat dels mestres us ha encès molt fort. Jo ara estava parlant de coses de l'escola del meu fill.
1: Bueno, però...
0: Del desastre de que s'han de preocupar de les seves coses, perquè, ostres, aquest matí allò que estàs esmorzant, no?, que és hora de vestir, ai, haig de fer els deures. I dius, en sèrio? Ahir vas tenir tot el dia que va haver-hi vaga i no te n'has recordat? Jo...
2: Això sols és normal.
0: Però a mi això no em passava, vull dir, no ho sé, potser tenia com més respecte, no ho sé.
3: I estudiar l'últim dia, no? Això no ho feies tampoc.
0: No ho feia tampoc.
1: És igual que el teu fill, segur.
0: Jo?
1: Sí?
0: No.
1: No? Eres una noia responsable.
0: Jo era una persona responsable i si em descuidava alguna cosa és perquè realment sí que m'havia oblidat. Sabia que havia de fer primer els deures. Els meus pares no em deien mai tens deures, has de fer els deures. Se sentaven amb mi, vinga, va, fes els deures. Mai de la vida.
1: En Freud ja ho diu, els oblits no són involuntaris. Doncs si te'n vas oblidar de fer uns deures hi devia haver una raó profunda que no feies un error
0: quasi mai me n'he oblidat de fer els deures. Me'n recordo una vegada que em vaig oblidar d'estudiar una lliçó de música i poder era perquè bueno, a mi la música m'acostava una miqueta.
1: Era Bach?
0: No, era història de la música. Jo recordo allò de despertar-me a la nit i posar-me a estudiar perquè, ostres, no he estudiat i és de mal examen. Però normalment no sé, aquesta responsabilitat de les seves coses, haig de preparar-me això, doncs vaig a preparar-m'ho, no.
2: I aquí anem i hem de reflexionar.
0: La culpa també és dels pares, potser.
2: De que portem tots aquests 20 o 30 anys, de que cada vegada que hi ha un govern nou canvia la llei.
0: Això tampoc hauria de ser.
2: És el que deia, o sigui, en el sentit de poder fer unes lleis o una forma de fer les coses a llarg termini, no? En Narcís ho deia, no?
0: Un pacte d'estat.
2: Fem les coses per 4 anys. A la Xina, que no voten, fan les coses a 40 anys i així els hi va, no?
1: Doncs aquí hauríem de fer-ho així.
2: En temes d'ensenyament, hauríem de fer-ho així.
4: Es fa l'exemple de la Xina.
5: No és solament Xina, hi ha molts països. Suposo jo que Alemanya deu planificar també les coses. Aquí que no es planifica bé. I això dels canvis de la LOGSE, la LOB, la LACSE, la LICSE, i cada vegada una diferent segons qui governa. Però això què és? No hi ha manera de posar-se com mínim els dos grans partits o tres. Fem això i deixem-ho durant un
0: cert temps. Però és que potser no es pot fer ràpid. Potser si ens hem de posar d'acord tots els partits o els majoritaris, com dius tu, potser això porta més temps i ho volem tot ja.
4: Mercè, és molt ràpid això. Si t'ho poses, és molt ràpid.
0: No, clar, no, estàs ràpid. No. Mira la vaga, mira la vaga de mestres que portem i que no s'ha aconseguit posar-se d'acord i negociar.
1: I el País Valencià també ha començat una vaga.
4: Tu m'estàs dient que no...
1: El professor aquest que deia el valencià aquest, allà també fan vaga.
4: Jo t'estic dient, no, és que és molt fàcil, no de començar per la base. Portem no sé quants anys sense que funcionin les coses. Totes les coses que no funcionen, fora. Ja sabem que no funciona, no es tornen a començar i comencem a fer una cosa que funciona, ja està, és que és molt fàcil.
0: La meva pregunta, no, l'ESO funciona?
5: Ni això no. Es canvia, perquè el que va passar aquí amb la de Galla, li han canviat el nom. I allò va ser un robatori. I què es fa? S'arregla? No. I els mateixos senyors que van robar i que tenen la direcció educativa del país, continuen estant-hi. Això és un fracàs total, algú ha de canviar aquí.
1: No hi ha dimissions, no hi ha res. I ara hem sabut que hi havia unes converses que deien, escolti, jo l'apujaré, el faré president de la Generalitat, però nosaltres som una colla de 400, 500 i ens hauria de garantir l'estabilitat de la feina. Ara ho hem sabut, això. Per qual, això encara
0: una dimensió...
5: No es pot canviar res així.
1: Corrupció institucionalitzada.
5: No es pot canviar res.
0: Vale, llavors, per canviar de tema, parlem de salut?
1: També va malament.
0: També va malament.
5: A veure, què trobem que vagi bé?
0: No, però sembla que s'està fent bé, no? Tot aquest brot, tant de virus...
1: Ah, sí.
4: Això què és? M'he perdut, què és l'antivirus?
1: No estic al dia. El barco aquest.
0: Sí.
4: Ah, bueno, que ens confinaran un altre cop a tothom.
5: El ratavirus, que li diuen.
1: Jo crec que el president de Canàries, el que havia d'anar a buscar a la Provença, el tartareny de Tarascón, Chasseur de Lyon, i anar a matar rates a la illa de Canària amb un bon professional que mate rates, ha sigut lamentable tot això, eh? Lamentable de veure que han de fer oposició, i hem vist que el Partit Popular s'ha retingut també al final, no? Que també tenia ganes d'entrar a la brega.
0: Home, mira, la Ayuso diu que s'ha exagerat tot el que és el tema de la gestió d'aquest virus per afavorir la ministra, que serà la seva rival política a les eleccions de la Comunitat de Madrid.
2: Cansen els polítics d'una manera cansina, són cansinos, sigui la Ayuso, sigui l'altre, són cansinos, però cansinos.
1: Molt. La presidenta de Mèxic diu em sornegaria en portanès. Em va agradar això, no? Diu, aquesta noia ha vingut aquí a posar dalt del cel en el Cortés aquest, l'Hernán Cortés aquest. Aquest dia està boja, no? Vull dir que com vols anar? La vam sentir, no? Diu, la història d'Espanya va donar una gran dona, la Isabel la Catòlica. Home, és afangar, no? La Isabel la Catòlica, una gran dona, ja em diràs, no?
0: Va tenir molt de poder, això
1: és i va signar les capitulacions, i ella hi va posar la lletra petita del contracte: quan els catalans vagin a Amèrica no podran comerciar. Això ho vull controlar jo, com en Trump, no? Això ho vull controlar jo, i la conquesta d'Amèrica la faran els castellans, no? I però Catalunya no va poder intervenir a Amèrica fins al segle XVIII, que
0: la corona catalano-aragonesa,
1: els exportadors del licor del Maresme varen poder portar licors perquè no n'hi havia, no? I els varen deixar excepcionalment portar la primera exportació de licors cap a Amèrica. El ron, el negrita, de totes aquestes coses venen del Maresme, no? Que és els únics que varen poder venir, però va fer un...
0: Sobre el ron?
4: No, jo estava a sobre això del virus aquest. Estem ara estava pensant que no ens tanquin tots un altre cop. Aquí tenim un problema, sobretot pel meu sector, que és el turisme. Aquí hi haurà un problema, perquè si ens tanquen ara, imagineu que ens tanquen un mes o dos mesos, ara ve l'estiu.
0: No crec que passi, però
4: si tenim problemes amb l'educació, aquest govern, els pensadors diran, ostres, tanquem-ho tot i ja està.
5: La solució és fàcil. Pogut esbrinar jo, aquest virus és molt mortal, però molt difícil de contagiar, que és el bo que té, perquè es veu que si l'enganxes, un de cada tres mor. I no se'l fa allà, això, la proporció. Però és molt difícil d'enganxar, perquè no va ni per l'aire, ni... Tens que tenir un contacte molt estret.
1: El que sobta és que aquest president de les Canàries digui, no, és que des del barco, que no hi ha rates perquè hi ha un certificat, però suposem que n'hi hagi una, vindran nedant. No, les rates que porten aquest virus no estan en zones de platja i no vindran nedant. Això ho saben els epidemiòlegs, els que estudien l'epidèmia. Pues tu pots ser president de les Canàries i ser un gran idiota i un profund ignorant i sortir.
0: Perquè es parla des de la por, també, no?
2: Algú va fer un vídeo amb intel·ligència artificial amb ratolins nedant.
5: Ah, sí.
2: Clar, i aquest s'ho ha cregut i ja està.
1: Sí, però
5: vull dir que amb tot això també hi ha un component molt gran de teatre, perquè és el president de la teva comunitat i tu has de dir alguna bestiesa perquè els votants diguin, no, quin president que tenim, com ens ho defensa aquest bon home?
1: No, tot
5: és racional, no, en política, no sé ni si hi ha algú racional en política.
1: Aquest contagi no és possible.
2: De totes maneres, penseu que jo tinc...
1: Senyors i senyores, que se'n vagin al llit.
2: Penseu que jo tinc moltes ganes, tinc moltes ganes, i no tinc res contra la política d'en Sánchez, però tinc ganes de que plegui. Perquè des que hi ha en Sánchez, Cada setmana tenim alguna cosa. O virus, o guerres, o... Bueno, cada setmana hi ha alguna cosa.
0: I si no hi ha en Sánchez,
2: perquè el pobre ha tingut que suportar el Covid. Sí, ara l'antivirus, la guerra d'Ucrània.
1: L'acabaré votant, perquè el que m'està dient que en Sánchez és un desastre, és aquests tios del PP... que, bueno, va, doncs potser és
2: dona-li
1: un bon
2: de
1: noi,
2: part.
1: Potser és un bon noi,
4: si,
1: jo
4: si plega en Sánchez, o no el fotarem en Sánchez?
2: No et preocupis, una elèctrica ja li
1: va parlar. Les portes giratòries...
4: Si el fotem amb una empresa, l'empresa haurà de tancar. Si té tot un país a punt de tancar, l'empresa tancaria segur, no?
0: Ho dius perquè ha tingut mala sort.
4: No sé si és mala sort, o poder se la porta la mala sort, no us tinc ni idea. O té un llibre que diu, avui toca això, avui toca això.
2: Hauríem de repassar, perdoneu-me, hauríem de repassar el que no li ha passat des que governa en Sánchez. Rodolies, el no sé què...
1: Però escolta, és un...
2: Perdona.
0: Però és que ens han dit vida, la vida passa d'aquestes coses.
5: Terratrèmols, el de aiguats,
2: l'Anna de València.
1: Molta gent que està en minoria i ha hagut de parlar amb les minories per fer una majoria de minories, i això més o menys ho ha fet. Els altres, que haurien de ser l'alternativa, no parlen ni amb la sogra, eh? Els altres, que haurien de ser l'alternativa, haurien de tenir-ho clar, de dir, hòstia, pues sí, votarem els de Vox i els del PP, i francament, si fem això...
2: I pobra alternativa, perquè, perdona, en Feijó, jo me'l veig quan va caminant pel carrer, mirant enrere a veure si l'Ayuso el té a l'esquerra o a la dreta, eh? Perquè a veure si l'Ayuso li fot un cop de pal d'un costat a l'altre, perquè l'Ayuso té unes ganes de que el PP l'anomeni per ser presidenta d'Espanya, que no vegis tu.
1: Ahir a TV3 sortia aquest noi que ha fet un llibre de l'Ayuso i em parlava de la biografia d'aquesta noia. Al·lucinant, no? És a dir, un autèntic ignorant pot acabar sent una alternativa en aquest país, no?
4: Ma, ara, vosaltres dieu ignorant i en Rajoy?
1: Jo
4: me'n recordo que en Rajoy no li passava tantes coses, eh?
0: I sí, que Rajoy tenia molt de carisma.
4: Però és que en Rajoy deia una frase... Hòstia, increïbles, eh? I no li havia passat tantes coses com en Sánchez.
0: Segurament també li han passat moltes coses.
1: Una moció de censura que va haver de plegar.
4: Sí, bueno,
1: per què? Perquè hi va haver la sentència de la Gürtel. Que ara és poca broma, no?
4: Bueno, però poca broma, ja... En comparació amb en Sánchez,
5: això, perquè mira el que ha passat després.
4: En comparació amb en Sánchez, això és glòria. En Sánchez està passant cada cosa, o sigui, la seva dona imputada i està imputada, un piló de coses, i està aquí. O sigui, ningú el fot al carrer, ningú dimiteix, cata el seu polític,
0: perquè és una passada. Jo crec que tampoc hi ha les alternatives numèriques.
1: Perquè és que no sabem si la seva dona ha fet un frau o no ho fem.
0: S'està jutjant, no?
1: Sempre estem en el procés, que no sabem on comença ni quan acaba. I al llarg del procés, el circ aquest mediàtic, ens pensem que aquesta dona... doncs ha fotut mal calaix i jo, això no ho sabem encara. Jo del PP ho tenen claríssim. Sí, aquesta dona ha fotut mal calaix, però jo no ho tinc clar,
4: jo,
1: perquè la justícia va a la velocitat que va.
0: Mal calaix o s'ha aprofitat de les coneixements o la informació que tenia per ser de la dona de...
1: Jo vull que un jutge, un sistema judicial, em digui, sí, la senyora d'aquest se n'ha aprofitat i, escolti, ha fet mal fet això. Allò que deien al segle XIX,
4: no.
1: Sentència i publica-se la sentència, diguem-ne. Ara ja ni això. Ara tu veus per la televisió que surten declarant
0: un
1: i
0: l'altre
5: i a més es filtren.
1: Sí,
5: que és una cosa que no entén mai. Com pot ser que es filtrin?
4: Quan són les pròximes eleccions?
1: El 27, no?
0: Sí.
1: L'any que ve.
4: Voteu, sisplau, voteu.
1: O jo el votaré, potser.
4: Voteu, perquè anem bé, voteu.
0: Tu proposes que es presenti el partit xinès?
4: No, jo no proposo res. Jo vaig dir...
0: De fet, ara que parles d'eleccions, pel que he vist a la premsa, a nivell de les municipals ja s'estan començant a moure coses, perquè bueno, també ens voten l'any que
4: jo
0: ve.
4: Jo dic, ja eleccions, voteu. Penseu que cada vegada la ciutadania anirà més a votar, tindrà més ganes d'anar a votar.
0: No, cada cop anem a menys.
4: Ah, vale, doncs veniu a mi.
0: Però no serveix de res, tampoc.
5: Per votar tens totes les... el marge de vots que tu vulguis, perquè pots, mira, aquí hi ha partit dels animalistes,
4: bueno, voteu.
5: Ara hi ha nostre partit,
1: sí,
5: musulmans,
1: o la sogra radical,
5: tot, que em sembla, si mires, ara que dius jo a vegades els agafo els agafava i hi havia uns partits comunistes, n'hi ha 4 o 5 o 10, Partit Comunista de la Manxúrria Catalana, unes barbaritats increïbles.
0: Que te l'acabes d'inventar, eh?
5: Sí, bueno,
0: el Partit Pirata, l'Unicec, per exemple, no? Sí, amb l'Esquirol i la Màscara.
4: Voteu.
0: No votar tampoc és una alternativa, no sé quina és la qüestió.
4: Seguiu.
0: El que sí que està clar és que els minuts corren i són a la sintonia, i això vol dir que ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous amb més tertúlia aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 2:15 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva
4: ràdio. Després d'aquestes notícies de la xarxa de comunicació local, aquí estem en directe, 13 de maig, passen 3 minuts de les 4 i comencem una tarda de Ràdio Fórmula novament aquí a la FM. Tarda, doncs, que s'ha anat ennuvolant i ja sabem que aquesta setmana tenim, doncs, precisament una miqueta de mal temps. El meu nom Ivan Llerpes, amb tu fins les 7 de la tarda. Carlos Vives, Sebastián Yatra, ens roba un petó.

beso que tenen... Robarte un beso! Sí, senyor, Carlos Vives i Sebastián Yatra. Ai, aquestes cançonetes que tant ens recorden, eh? Que queda poquet perquè arribi ja el bon temps, eh? Ara tenim uns dies de mal temps, eh? Això sí, ho hem de passar, això sí. Tempestetes hem de passar, però tot arriba, eh? La calma arriba. Bob Sinclair i amb Akon amb el Till the Sun Rises Up.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: I una banda que fa temps que no escoltem, però que ens va deixar bones cançons, són els Blaumut. I aquí ens van deixar, doncs, una cançó molt d'equilibri, eh?

I aquí l'equilibri que ens ha deixat aquesta proposta musical de Blaumut. I ara anem cap al panorama internacional. Aquesta ens arriba del febrer del 24. És la Beyoncé amb el Texas Hold'em.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
2: Black Eyed Peas, amb nosaltres, ara mateix amb el Guarantee.

I també a la Callet Pis ens anem encara cap a una formació que ens recorda aquests sons que ells mateixos s'identificaven. Bacarà amb Vamos al Cielo. Una mica més recent aquesta, eh? Sí, també cap al 24, fa un parell d'anys ja, eh?

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Can Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

Banda Neon! I sí, sí, guapíssima! Guapíssima, doncs, la cançó, guapíssima les propostes musicals que ens estan presentant i guapíssim també la gira que han posat en marxa aquesta temporada. Avicii, Rita Ora! I aquí tenim el Lonely Together!

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Fantàstic, doncs, que l'educació al nostre territori doncs vagi avançant, i cada cop a més, amb més cicles, amb més oportunitats per a tothom. Ariana Grande i Maria Carey, amb aquest tema musical, Yes and I...

I aquí continuem amb la nostra radiofórmula d'aquest dimecres 13 de maig. A partir d'ara, doncs, ja doncs, baixen les temperatures, eh? A partir de demà, Déu-n'hi-do, avui ja també amb aquesta nuvolada que estem tinguent, doncs les temperatures, lògicament, baixaran. I és el que tindrem els propers dies, eh? Amb pluges al cap de setmana. Passen 6 minuts a 4:45. Anem amb Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia.

0: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
1: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
0: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
1: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
0: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
1: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
0: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
1: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
0: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
1: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
0: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
1: Organitza
0: l'Ajuntament de Vilafant.

I una gran veu la que estàs escoltant de Teddy Swims amb el Lost Control aquí a l'FM. I The Cranberries, una altra d'aquestes bandes que porta una llarga trajectòria amb nosaltres, ens acosta al Why.

Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: I vinga, no sé què em passa amb aquesta cançó que escoltem, però és que és una superestrella. L'Aitana va estrenar, a més, davant de 15.000 persones la seva nova gira i va brillar. I aquesta cançó, lògicament, hi va ser-hi, que és la superestrella. Aitana! Aitana!

Doncs i l'Aitana amb la seva superestrella aquí a Ràdio Vilafant FM. Ja anem de tot, eh? Actualitat, grans èxits i passem per molts estils de música. Això és la nostra fórmula, la nostra radiofórmula des del 107.3. I dèiem el programa internacional, fixeu-vos, ens n'anem cap al punt de les 5 amb Tiesto i Charlie XCX amb el Hot In It. Aquí a la FM, després de les notícies, celebrarem amb Miqui Núñez, Avicii. Tenim una bona fórmula per compartir aquesta tarda de ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.
0: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: I a la teva música i a la teva ràdio, Miqui Núñez, per obrir aquest bloc horari amb Celebrem.

molts dels artistes que tenim actualment en el panorama musical han sortit de l'Acadèmia d'Operación Triunfo. Miqui Núñez en va ser un d'ells, ens va representar, a més, també a Eurovisió. I avui, doncs, hem volgut obrir aquesta hora amb ell. Em celebrem. 6 minuts passen de les 5 de la tarda. Què tal? Com estàs passant aquesta jornada del dimecres, d'aquest 13 de maig? Espero que bé, amb la nostra companyia.

0: Electric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Que bé tenir-nos al costat, Botigues, empreses, comerços, tot a quilòmetre zero, amb qualitat aquí a la nostra comarca. És que tenim de tot, Vuela, Bombay, continua la fórmula.
2: Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela,

Bombay ens fa disfrutar i ens fa passar bons minutets a la FM amb la seva música, amb aquest Vuela. I aquí continuem amb més panorama, en aquest cas internacional. Ara ens anem amb diversos artistes, eh? En aquest cas sí que tirarem una mica més enrere, d'ençà doncs, l'esquadra que hem estat amb l'actualitat del 2024. I arriba Cardi B amb el I Like.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: I vinga, que continuem amb més música. I estem al programa internacional, ho hem fet amb Cardi B, amb el I Like It, i ara doncs ens arriba també una de les perles musicals de Coldplay. Aquesta cançó que ens feia i navegar, ens feia transportar i ens feia doncs disfrutar del seu so, que va ser característic, eh? El Paradise, aquí a l'FM, camí de 6:15. Ai, Déu meu, que ens quedem uns quants dies sense sol, eh? Ja avui ennuvolat, demà i divendres, fortes pluges, cap de setmana, poquet a poquet recuperant-nos.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Si vostè la compra bé, estan a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges Mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
6: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.

aquests moments passen 4 minutets del punt de les 5 de la tarda en aquest 13 de maig, gaudint de tota aquesta radiofórmula que us estem oferint des d'aquest punt del dial, des del 107.3 de la FM. De fa ja una colla d'anys que us acompanyem amb molts de continguts, entrevistes, magazins, tertúlies, notícies també, i la nostra radiofórmula que emplena la nostra programació també. Doja Cat amb el seu Say So ens ha acompanyat, i ja que estem un altre cop en el programa internacional, per què no escoltar una d'aquelles perles que tant ens agrada? I a més de cançons d'artistes que porten una llarga trajectòria a l'esquena, com és el cas d'Elton John, on la Dua Lipa plegats ens acosten a aquesta versió del

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: I vinga, obrim el calaix del record ara per escoltar aquesta proposta dels Eiffel 65. Anem a moure una miqueta el nostre cor.

Eiffel 65, com dèiem, agafant la del calaix del record. I escolta'm una coseta, hem tingut moltes cançons des d'aquí, des de la nostra ràdio. Com aquesta, per exemple, te'n recordes? Jason Derulo, Nicki Minaj, junts amb el Shuala.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
2: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
1: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
2: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
1: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
2: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
1: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
2: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
1: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
2: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
1: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
2: Organitza
1: l'Ajuntament de Vilafant.
3: I aquesta és una d'aquelles cançons que no falten en els grups de versions, eh? De la Casa Azul ens arriba la Revolució Sexual amb aquesta remescla del 2019. Ja saps, ho pots cantar, si vols. Vinga, puja el volum de la ràdio.

I la revolució sexual que ha arribat a la FM, 7 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Està molt calentonet el tema de l'oreja de Van Gogh, eh? Aquesta es diu Diciembre, és una de les seves cançons del gener del 17 amb Leire Martínez.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur. Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: I nosaltres que anem camí de les 6 de la tarda amb el Rasputin de Majestic, Boniem, doncs autor, Majestic, que ha fet aquesta versió

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
1: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
3: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
1: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...
1: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però...

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ràdio Vilafant 107.3

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: I és aquí, a Ràdio Vilafant, tens un catàleg extens de música, d'actualitat i de grans èxits que anem compartint al llarg de les 24 hores del dia. Música com la que escoltes.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: I és Garra de Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant és cada

0: I per les campanades d'aquest 2025-2026, Miqui Núñez i Laura Escanes ens van oferir un directe amb la seva cançó L'últim petó i el primer.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig tens el lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
7: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
6: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
7: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
0: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: 107.3 FM.
1: Els escoltem amb moltes festes majors, moltes festes amb The Tietz i Juan Magán. Déu-n'hi-do, quina producció, aquest...

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: 107.3 FM.
1: En Jofre Bardagí està amb nosaltres acompanyant-nos en aquest espai de ràdio amb aquesta cançó de matinada.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa, trista d'un camp.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
2: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
3: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
4: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
0: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
5: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
2: Un estudi mostra alteracions a les relacions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
2: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: I en esports, Janire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
8: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hajopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, dels punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: diversos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
3: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral d'Esquerra Republicana, Josep Rius de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
3: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I evidentment del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i a més doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
3: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
3: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
14: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
1: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
15: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
3: Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
16: El conseller

0: continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
3: I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
3: I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Això demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
3: Maite Polo.
5: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
5: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
7: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
5: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. A Nova Ràdio, David Fernández.
8: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
9: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
8: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
3: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri

0: sense l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
1: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Ho ha ullit de ràdio, Judit Castellà.
2: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
3: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari, doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
2: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
1: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
4: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
4: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
1: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
9: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
8: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts de partit dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan Garcia, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
12: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
11: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
13: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
11: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupoz Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del CUE, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Maria.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 13 de maig aconsegueix un 50% de descompte en totes les falques de formatges nacionals. No inclou formatges mini ni falques tallades. Descompte en cupó bescanviable del 26 de maig al 8 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents, coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
5: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
6: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
3: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
5: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
8: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
9: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: En cultura, el sonar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jozic és el director del festival.
10: Este año vamos a vivir una edición del sonar muy especial. Un sonar repensado, un sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
3: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
11: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hayo Post Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment estan perdent 46-28 al segon quart i, tot i això, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. I pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 8:15. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al playoff.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important, per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 és a causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral d'Esquerra Republicana, Josep Rius de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I evidentment del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i a més doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
0: I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
15: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
16: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
15: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
17: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
18: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
17: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
19: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
17: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
21: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, que Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
20: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra, l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol-Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
22: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una política de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Michel ha qualificat d'històric.
4: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portabella.
5: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga, un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
6: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
5: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
2: I en bàsquet, a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Hajo Pos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens de moment perden 63 a 38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19 a 22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon, i el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Ruta 66.
9: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
10: Vilafant 107.3 FM.

0: de 66.
1: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
2: Ruta 66, el més nou.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66, els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976. És a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

Beaches of Cheyenne. És un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Què hi ha de nou, família? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, com cada dimecres, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, en tot preparadíssim per repassar la llista del Top 30. Ens hi esperen dues horetes, 120 minuts, amb les novetats de la setmana, la millor música i, sobretot, la vostra companyia. Qui estarà aquí amb vosaltres? En Lluís Guerrero. Aquesta setmana molt de ritme, molts de canvis a la llista i sobretot, sobretot, molta canya i bona música. I com sempre, com fem cada setmana, començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, End of Beginning.

Amb ganes de fer mal al Dijo, el seu End of Beginning. I més novetats, s'anomena Tantes, ens la porta Dani Six.

nova cançoneta de Raúl Alejandro, Dando Vueltas, una altra de les novetats de la setmana. I la darrera ens arriba de Madonna. Sí, sí, has sentit bé. Madonna, en Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love.

0: Madonna que hi torna, ho fa en companyia de Sabina Carpenter des del seu llarga durada i s'anomena Bring Your Love, una altra de les novetats, per no dir la darrera novetat que presentem aquesta setmana. Quatre novetats importants: Dijou, Tenny Six, Rau Alejandro i aquesta de Madonna i Sabina Carpenter. I de les novetats, els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen aquesta setmana,
1: surten de la llista.
0: N'hi ha dues. Aquesta és la primera. 8 setmanes de la llista, marxant des del 29. New Religion, de Berxa.

Un ritme trepidant, Faithless, Bebe Rexha, New Religion, com dèiem, ens abandonen després de 8 setmanes i ho fan des del 29. L'altre que ens abandona és J.C. Reyes i Slater. El seu Loquita, 17 setmanes de la llista, marxen des del 27.

0: Dues propostes que marxen i deixen pas ja a la repassada fem general de la llista del top 30, des del 30 fins al número 1. Vinga, fotem-li canya, comencem.
1: Número 30.
0: Claren, aquesta peça porta 16 setmanes a la llista, és el seu Love.

0: 107.3 FM.
1: La teva ràdio, la teva FM, la teva música, gaudint de Clarent. I aquest Love des del lloc número 30. I ens anem fins al 29.
2: Número 29.
1: Holto, aquesta cançó la coneixes. Hagel i Holto amb el seu Jamaican. 18 setmanes a la llista, baixant des del 28 fins al 29.

0: Està la màgia de Hagel, sol 2, Jamaican, lloc número 29. Deixant pas al lloc número 28 d'aquesta setmana, que també déu-n'hi-do la guerra que porta. Va ser número 1 de la llista, porta 17 setmanes fent-se acostat.
1: Número 28.
0: Són Josef, La Pantera i Lucho.

0: Baby Rasta, com dèiem, va ser número 1 de la llista en Josef, la Pantera i Lucho amb aquest el seu Cupido, arribant al lloc número 28, deixant pas en el 27.
1: Número 27.
0: Aquesta té ritme, té classe i té història i té solera. Ayer la vi, Juan Magán, Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Juan Magán al seu treball Ayer la vi, aquesta vegada en companyia d'Omar Montés, entrant fa molt poquet a la llista, en porten solament 8 setmanes i ja cauen del lloc número 15 fins a aquest 27. Ens acostem ara amb una novetat que sona en el 26 de la llista.
1: Novetat a la llista.
2: Número 26.
0: Bé, ja el tenim aquí, el 26, el 26 de Lorin, el seu True Love.

0: It's new.
1: New.
0: New. New. New.
2: Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: La teva ràdio. 107.3 FM.
5: Top 30 amb Lluís Guerrero.
6: Número 25. Quiero...

0: Shakira i Belé, Algo Tu. Aquest és el seu nou track, col·locat en el lloc de la llista número 25. Ens acostem al 24, el ritme continua sonant i tenim ganes de que sigui així, i ho farà en companyia de Maluma.
1: Número 24.
0: És el seu Palasek en companyia de Ryan Castro, una proposta musical que és la seva segona setmana de llista. Van començar en el 26.

0: Pala Seca, això se'n diu la proposta de Maluma i Ryan Castro. Com deia, molt poquet temps a la llista, la seva segona setmana van començar en el 26, salten i avancen fins al 24 i tenen ganes de continuar pujant, però s'ho agafen en calma, no tenen gaire pressa.
1: Número 23.
0: Dos amantes, Tini i Ulises Bueno.

0: Dos amantes, Utili i Ulisses Bueno, com dèiem, aquesta setmana ocupen aquesta molt bona posició número 23. Ens acostem al 22 i trobem una altra novetat a la llista, una altra entrada al top 30.
1: Entra en llista.
2: Número 22.
0: Elkan, Becky G i el seu Maratón.

0: bon ritme, quin bon rotllo, Becky G, el Can Marathon, com dèiem, entrant a formar part de la llista del Top 30. I continuem amb més música i no abandonem a Becky G, perquè aquesta vegada Topic l'agafa per la cintura i ens treu el Sorry Papi.
1: Número 21.

0: Guapa Patí, Sorry, Papi, Topic i Kelly Becky G amb aquest treball musical que encapçala la llista del Top 30 amb aquesta posició número 21. Bé, ens acostem al 20, ja hem pujat 10 escalonets de l'escala i encara ens manquen doncs, 8 a 20 per arribar a conèixer el nostre número i aproximadament una horeta i tres quarts. Ens anem en el 20.
1: Número 20.
0: I aquesta sona molt bé, Rose Rice Jeans.

0: La Demi Lovato, el seu Low Risings, que aquesta setmana encapçala el lloc número 20 i ara amb molta alegria ens acostem al lloc número 19 de la llista per trobar música de casa nostra, música que sona fantàstica. És el torn de la música que sona davant del Sopa de Cabra.
1: Número 19.
0: Li acompanya la versió de la Su, Camins, Somnis i Promeses.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, somnis i promeses. La veu de la Su, en companyia del Sopa de Cabra, i amb aquesta nova remescla que sona fantàstica des del 19 de la llista, com dèiem. Ens acostem un lloc més en l'aire. Ara mateix cau el 18.
2: Número 18.
1: I la sorpresa és Ozuna, una aventura.

0: El límite és la locura. Ozuna, sona així de bé aquest nou track, inclòs a la llista del Top 30, sonant directament des del 18, i ens anem al 17 perquè tenim ganes d'anar continuant remuntant posicions fins a arribar-hi al nostre número 1 de la setmana.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I som-hi ja, com dèiem, una posició més en l'aire.
3: Número 17.
0: Gaudint de la música i garborem del ritme de Josef Quevedo amb els seus xuos.

0: Josep, lo de glamour, Pedrito, el baifo, cabrón. Aprieta,
1: és
0: malíssim.
1: Aquest és el ritme, aquest és la música, aquest és la veu de Josep i Quevedo amb els seus xuos. Com dèiem, una proposta musical que aquesta setmana ens acompanya directament en el 17 de la llista. Una peça que porta 14 setmanes fins a costat i que aquesta setmana baixa des del lloc número 14. I continuem, lògicament, amb més canya i més música. I ara mateix sonant la proposta musical de Omar Kurz i Ñengo Flow.
2: Número 16.
1: Forever to Can Tell.

0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Twenty Dells s'està obrint pas a la llista del top 30 perquè mica en mica va remuntant posicions. Aquesta proposta porta 5 setmanes a la llista i aquesta puja del 25 fins a aquesta posició número 16. En el 15, justament a la meitat de la llista, un altre ritme.
1: Número 16.
0: Ryan Castro, Capo i Gangsta amb La Villa.

0: Ryan Castro, La Villa. Un gran èxit que va ser número 1, que porta 14 setmanes a la llista i que ens acompanya molt ben col·locada aquesta setmana encara des del lloc número 16. Bé, el 15, justament a la meitat de la llista.
1: Número 15.
0: I arribem quan ja portem una hora de programa, o sigui, anem sobre la mitjana. És el temps de Ryan Castro, Campo i Gasta, la mansió La Villa, i que deixi pas a la proposta que ocuparà el lloc número 14 aquesta setmana.
1: Número 14.
0: Afrojack i la CIA en companyia de la producció de David Guetta.

0: La veu de Sia inconfundible, al ritme de David Guetta i també, com no, la participació d'Afrojack al seu Awake Tonight, proposta que sona aquesta setmana dintre el lloc número 14. Ens endinsem en el 13, diuen que és el número de la mala sort, ningú s'ho creu, algú s'ho creu? Bé, de moment, provem sort.
1: Número 13.
0: Romeo Santos, Prince Royce, el seu Dardos.

0: 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Sonava a Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Dardos, com dèiem, 14 setmanes a la llista, caiguent des del lloc número 8. I ens acostem un lloc més en l'aire, en el 12.
3: Número 12.

0: Mascara, la més nova de Bad Gyal, ocupant el lloc número 12 aquí a Vilafant FM aquesta setmana, gaudint de la vostra companyia, de la millor música, tot seguit. Creuen ja del 12, ens anem cap a l'11 i continuem escoltant un altre romanticisme.
1: Número 11.
0: Nicky Jam, Loco por Verte, torna a pujar posicions aquesta setmana i ho fa d'aquesta manera tan tendra i suau.

0: Loquito por verte, loquito por tenerte, Nicky Jam, la proposta romanticona que ens arribava directament aquesta setmana al lloc número 11 aquí a la llista del Top 30. Entrem ja dintre dels 10 primers al plat fort de la llista.
1: Número 10.
0: I ho fem amb María Becerra, que ganes de comerte, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Gaudíem de Maria Becerra i ens hi quedem a casa nostra amb el meu àngel d'estiu 22.
3: Número 9. Oh!

0: homenatge al meu àngel, al meu amor, estiu 22, sonant des del lloc número 9 de la llista que setmana porten 11 fems a costat i repeteixen la mateixa que fa 7 dies. El que sona a continuació puja des del lloc número 11, es col·loca en el 8 i és el track de John Smith.
1: Número 8.
0: El seu Chica 305 li acompanya Fate.

0: No Drag, John Submit, amb Fate, amb el seu Chica 305. Com dèiem, de moment funciona força bé aquesta proposta, perquè estava la setmana passada al lloc número 11 i ara ja salten fins al 8. Al contrari que fa el següent, al lloc número 7.
1: Número 7.
0: Aquest fa 7 dies era el número 1 indiscutible de la llista. Ara cau i es col·loquen al 7. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, Magina Time.

0: Dimitri Vegas, Like Mike Marlon, icònic amb el seu Machine Time, com dèiem, van estar número 1 de la llista del Top 30 la setmana passada. Aquesta fa 10 que ens acompanyen i cauen en picat fins a aquest lloc número 7. Ara mateix són allà el lloc número 6 i estem ja molt, molt, molt a prova de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 6.
0: Hi haurà sorpresa o potser ja t'esperes qui és el número 1?

0: La mostra de la música de We Sound, el seu 5 estrelles, My Tower, West Call i Of Your Drums, aquesta setmana des del 6 del Top 30. Ens acostem al lloc número 5, aquest ja no serà número 1, aquesta setmana per almenys, i al lloc número 5 trobem a la Bad Gyal i Chencho Corleone.
1: Número 5.
0: El seu Choque.

0: Looney Tunes, la proposta de batguiar el Chencho Corleone Choque, que com dèiem, aquesta setmana ocupa aquesta posició número 5. El 4 és de Scandic, la peça de Quevedo.
1: Número 4.

0: Candy, el track d'aquest noi, que Bedo, que es col·loca aquesta setmana dintre del lloc número 4 de la llista, 5 setmanes que ens acompanya i ve pujant molt fort des del lloc número 7. Continuem!
1: Número 3.
0: Luis Fonsi, Fate, els diu que canviarà.
2: Amigo.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Que sona, com sempre, aquí als 107.3 megacicles, al 100%, gaudint de la vostra companyia i la bona música. Vinga, som-hi, a veure si encapçarem ja les darreres posicions de la llista i ens col·loquem directament ja en el 2.
4: Número 2.
3: Por un pendejo, Manuel Turizo.

0: És Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora por un pendejo, la proposta que encapçala el lloc número 2 i ens deixa directament ja a les portes del nostre número 1. Què? Ja s'ha esbrinat de qui es tracta? Pues t'ho poso amb safata.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Estoy borracho. La proposta de Quevedo.

0: Ni borratxo, la proposta de Quevedo, el capdavanter, el número 1 de la llista del Top 30, aquesta setmana aquí a Vilafant FM.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista, i ho fem ràpidament perquè el temps se'ns tira a sobre. En el lloc número 10, Maria Becerra, el seu Que ganes de comerte. Solament porta 5 setmanes i remonta des del 14. En el nou estiu 22, el meu àngel. 9 setmanes a la llista, repeteix la mateixa posició que fa 7 dies. John Submit i Fate, amb el Chico a 305, 4 setmanes a la llista, pujant des de l'11. Caiguen, baixant des del lloc número 1, trobem a Dimitri Vegas, Like Mike, amb el seu Machina Time. 7 setmanes a la llista i, a més, aquesta setmana baixen fins al 7. We Sound My Tower, The School of Your Dreams, el seu 5 estrelles. En el 5, la Batgial i Chencho Corleone, Choque. Des del 4, Quevedo, Scandic. En el 3, Luis Fonsi, en companyia de Faith, 13 setmanes a la llista. Pujant del 4 fins al 3, No canviaré. En el 2, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Ni porta 2 setmanes fins a costat. I el nostre capdavanter, el nostre número 1, és Quevedo, Ni borratxo, acaba de sonar. 8 setmanes a la llista, remonta del 2 fins a l'1. I parlem ràpidament de les dues noves incorporacions a la llista del Top 30.
2: Entra en llista.
0: La primera d'aquestes novetats sona des del 26.
1: Número 26.
0: És la peça de Lorraine, True Love.

les noves incorporacions a la llista, dues novetats que volen trencar en tot. I ja si són aquesta, que és la més important, Sorry Puppy, The Topic i Becky G. I amb això marxem, eh? Tornem d'aquí 7 dies. Tornem el proper dimecres per repassar la llista del Top 30 i escoltar la millor música del moment. Fins a llavors, una forta salutació d'en Lluís Guerrero. A passeu!

0: per Josep Maria Jurado.
1: A la història de la música dance, avui els protagonistes seran MC Sar and The Real McCoy. Farem una repassada després a Confetis, perquè el seu líder ens va deixar el febrer del 2023. I després el programa, avui el dedicarem, doncs, a la música dance dels anys 90. Real McCoy, conegut originàriament com a MC Sar and the Real McCoy, és un grup alemany d'estil eurodance format el 1989 a la ciutat de Berlín.

Durant la seva extensa carrera, el grup va passar per molts canvis notoris en la seva formació. Real McCoy fou catalogat moltes vegades com una banda que feia playback. Això es deu al fet de que el verdader cantant no sempre fou acreditat o apareixia als concerts en viu, en els vídeos musicals o la portada dels CDs del grup.

La formació MC Saran de Rui al McCoy, però no va generar tanta controvèrsia com la dels seus compatriotes, el duet alemany Milli Vanilli, que va realitzar la mateixa tècnica i que la seva carrera es va veure afectada per aquest mateix fet.

Peter Renkens va néixer a Brandshatt el 20 de juliol del 1967 i ens va deixar a Durn el 14 de febrer del 23. Fou el cantant belga líder de la formació Confetis.

A la banda Confetti els productors foren Sergi Remakers i Dominic Sars. La banda va existir des de 1988 fins a la seva dissolució el 1992.

Rankins es va convertir en membre de C-Mobility i després va treballar com a ballarí en un club de Whitsfield. Rankins va lluitar amb problemes de salut mental. Li varen diagnosticar un trastorn maníac depressiu. Després dels confeti, Peter Denker opta per una vida en l'anonimat. Durant els darrers anys de la seva vida va viure a Der i ens va deixar el 14 de febrer del 23 als 55 anys, que m'hem dit abans. Això és la música de Confetis. Ladies and gentlemen,

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem començat avui amb la història de la música dance. Després hem repassat la biografia, la mini biografia de Confetis. I ara, doncs, avui farem un repàs als èxits de la música dance dels anys 90. Hem començat amb What is Love i Hathaway. I ara ens acompanya Danuts.

Com sempre et diem a Hot Dance 80, ens agrada punxar números uns, però també ens agrada punxar cançons que no van tenir tant d'èxit, però que està bé escoltar de tant en tant.

La música de Nimark amb Drip és la que arribava a la teva pista central. Aquest el coneixeràs més. Gigi D'Agostino.

0: Satisfaction.
1: I ara la pista central de Hot Dance 80 arriba el Satisfaction, no pas el dels Stones. És la versió, és la cançó de Benny Benassi.

Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. I'm a

Hi ha formacions que tenen una carrera musical que els hi dura dues cançons, tres, quatre, altres tota la vida.

Daft Punk fou un duet francès de French House, format pels DJs i productors Guy Manuel Homan Cristo i Thomas Bangalter. Daft Punk va aconseguir una gran popularitat dintre del house a mitjans dels anys 90 a França i va continuar amb èxit en anys posteriors. El duet també és acreditat per la producció de cançons que es consideren essencials a l'estil del French House.

I seguim en marxa, seguim amb el ritme dels 90s. Ells són els ATB. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80. Avui, però, serà Hot Dance 90s.

Els 80 eren cantants, grups. Els 90 van entrar els DJs a produir, com el cas d'ATB, que és André Tannenberg, que va néixer a Freiberg, Sajonia, Alemanya, el 26 de febrer del 1973. I aquest és el seu gran èxit, 9 PM. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! I fent un repàs als músics, la música dels 90s, a les pistes de ball, no podia mancar la música de Chemical Brothers.

Això és música per viure-la en directe amb un concert. A la ràdio em sembla que sona una mica pesada. Un altre que també ha punxat és Tiësto. I això és Traffic.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. Avui dedicat a la música dance dels anys 90.

Toni Peret i Josep Maria Castells han estat els protagonistes amb una versió d'una cançó de la Madonna com el Holiday.

I estem escoltant la música dels Everything But The Girl, un grup anglès format el 1982. Han rebut 8 discs d'or i 2 de platí al Regne Unit i un disc d'or als Estats Units, així com 4 singles al top 10 i 12 en el top 40 al Regne Unit. Han estat nominats als premis MTV, European Music Awards, Billboard, Brit i Ivor Novello, entre d'altres. I got a space, you found some better place, and I miss you. Yeah.

està sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors, ara que ens dediquem a punxar doncs música principalment dels 70s i 80s, però avui hem començat amb música dels 90s i hem seguit amb música dels 90s. Vam escoltar una cançó que va arribar en el començament de segle, el segle 21, no és pas del 20, és del 21, però té una qualitat impressionant. Els coneixem molt bé, són els Mojo, i això és el seu Lady.

és que als anys 70 i principalment als 80 van haver-hi grans èxits a les pistes de ball. Però com aquesta cançó de Monjo, que és del 2000, va ser un gran èxit també a les pistes de ball.

és que això d'operar-se un de cataractes, si veus de lluny però no t'hi veus de prop, hi ha moments en què amb les ulleres veig la pantalla, hi ha moments en què no veig absolutament res. Això és el Good Times, això sí que és un tema dels 70s que es va posar de moda als 90s. Vinga, que vagi bé i ens retrobem al proper programa de Hot Dance 80 amb més històries de la música dance i amb més protagonistes a la pista central del teu programa.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito, no sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure?
2: No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
3: sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria
2: i...
3: això total.
2: Home, i tant.
3: Igual la Sergi ens està tirant cors i fueguitos i demanem més il·lucit.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.